0: Ripollet Ràdio.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
2: You Black Me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
3: Crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, Crónica de noticias con la música en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
0: Ripollet Radio.

0: Són les 12.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Tempo Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio que matem conjuntament a Ripollet TV a YouTube, també a Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 712. És el 24 d'aquest any 2026 i el primer d'aquesta nova temporada 2026-2027 que ens atem avui, com a mínim aquí a l'informatiu. Des de dilluns ja la ràdio ja tira. Avui és dia 17 de setembre, és el Dia Mundial de la Música Country. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Què tal l'estiu?
2: Molt bé.
1: Doncs ja no ens en recordem, oi?
2: No.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció, tu mateix, Marc Batalla, és Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Ja ens hem presentat, així que ara repassarem el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la tornada a classe condicionada per la vaga del professorat i també veurem les obres de millora dels centres educatius i l'entrada en funcionament del nou edifici al Martinet, la construcció de la deixalleria i del carrer del Pau Casals, repassarem la diada, les inscripcions als diferents cursos, les festes del Pilar o la nova programació de l'Associació d'Espectadors. En esports trencarem el Campionat d'Espanya de patinatge artístic infantil i a la vi i també els èxits del tenis taula, entre altres notícies.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a la coordinadora del Club de Patinatge Ripollet, Janet Ruiz, amb motiu del Campionat d'Espanya, que tot just avui ha començat a celebrar-se a Ripollet fins al dissabte. També abordarem la situació del passatge Balmes amb Vanessa Bebaixa, veïna de la finca, i seguidament ens acompanyarà l'escriptora Laia Cabrera per parlar-nos de la seva obra de crim. I acabarem amb la directora i actors i amics del teatre, que aquest any reestrenen el clàssic d'Àngel Guimerà, Terra Baixa. Comencem. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda i cada 7 dies, com sempre, avui comencem amb el flash de l'actualitat informativa, també repassem els esports i avancem l'agenda de la setmana. Comencem parlant, com no, de la tornada a l'escola, que enguany ha estat una mica més complicada perquè va haver una vaga de professorat, també una alerta de pluges.
3: El dimarts passat, uns 4.770 alumnes i 3 a quart d'ESO estaven cridats a tornar a les aules, però a causa de la vaga del professorat del sector públic, moltes famílies van optar per deixar els nens a casa. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet, segons fonts de l'Assemblea dels Centres Públics de Ripollet, amb més d'un 50% de mestres en vaga, a més de la meitat dels centres de la localitat. Dimecres 9 de setembre, quan semblava que tot tornava a la normalitat, la Generalitat va suspendre les classes pel risc de pluges torrencials. Ja dijous, el curs va arrencar al 100%. Entre les novetats destaquen l'entrada en funcionament del nou edifici de secundària de l'Institut d'Escola al Martinet i el pla de repintat dels centres educatius dels diferents edificis de les escoles Enric Tatxé i Pol i Gassó i Vidal. També destaca la impermeabilització de la coberta de l'edifici infantil de l'Escola Josep Maria Ginesta.
1: Justament, ara parlaves, Marc, l'hem esmentat, l'Institut Escola, el Martinet, funciona ja al seu percent, al 100% en el seu nou edifici. No obstant això, ha hagut un petit retard també en les obres, també va incidir la vaga i la pluja que van provocar que s'enterrarís el trasllat dels alumnes una setmana, però des de dilluns ja són al seu lloc.
3: El nou equipament de prop de 1.800 metres quadrats distribuïts en tres plantes, planta baixa, primer i segon pis, acull prop de 240 alumnes de les dues línies d'ESO del centre. L'Institut Escola al Martinet va obrir les seves portes l'any 2004 i el 2019 es va convertir en Institut Escola. Amb aquest nou edifici, el centre completarà el seu complex educatiu de primària i secundària situat al barri de Can Mas. A més de 8 aules de secundària, compta amb espais de reforç i optatives, aula d'acollida, sala de mestres i biblioteca. També espais de música, laboratori i tallers de cuina, fabricació i art. A peu de l'edifici, on abans estaven els barracons, s'ha fet un jardí amb taules, bancs de fusta i arbrat.
1: Més obres. Els pròxims dies començaran les obres de la nova deixalleria de Ripollet.
3: L'import d'aquestes obres ascendeix a quasi 1.600.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un destinat a usos de les persones treballadores i el taller per la reutilització, i un altre que contindrà els magatzems de residus classificats.
1: També parlant d'obres, la setmana vinent s'inicien els treballs de remodelació del carrer de Pau Casals.
3: Són per un import de quasi 1.200.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. A partir de l'inici de les obres, el carrer Pau Casals es transformarà en un sentit únic de circulació descendent cap al carrer de Balmes. Aquest canvi permetrà l'ampliació de les voreres sense perdre cap plaça d'aparcament. Per evitar excessos de velocitat, s'instal·laran dos passos elevats a les cruïlles de Pau Casals amb els carrers de Rocabruna i de Doctor Vergós.
1: Parlem ara d'incendis, perquè malauradament Ripollet ha estat notícia aquest darrer mes per diferents successos.
3: El 5 de setembre es va declarar un incendi de vegetació, horts i a la zona de barraques, a tocar de la C-58. Les flames van obligar a tallar l'autopista, el que va provocar greus problemes de trànsit. Els bombers es van veure obligats fins i tot a atacar el foc amb l'helicòpter bombarder. A banda, el divendres 11, en plena diada, un incendi va afectar el bar musical All Right, situat al número 5 del carrer Pedró. Una fumera intensa i flames sortien del pis superior de l'establiment a través de la teulada.
1: Dimecres va produir un nou desnonament a Ripollet.
3: Unes 40 persones van secundar la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable el dimecres al carrer Sant Jaume, número 9. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons Bultó que no ha volgut negociar el lloguer social.
1: Fem la vista enrere. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Com va anar, Marc?
3: Ripollet va commemorar divendres l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova, davant d'una plaça plena de gent abans de les 11. Enguany, com a novetat, dijous també es va celebrar la revetlla de la Diada i l'Associació Sardanista també va celebrar una ballada de sardanes de vigília.
1: Setembre és també sinònim d'inscripcions. De fet, tenim unes quantes obertes, Marc.
3: Comencem pel Centre Cultural, perquè un any més torna a Ripollet Escultura amb l'àmplia i variada oferta de cursos i tallers per totes les edats que s'organitza tant des de l'Ajuntament com des de les entitats locals, convertint els equipaments municipals en espais d'aprenentatge, trobada i benestar. L'Ajuntament posa en marxa cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, que compta amb algunes novetats com els tallers d'expressió artística per a persones majors de 65 anys al Cim Molí d'en Rata o nous clubs de lectura a la biblioteca. El Centre Cultural, per la seva banda, consolida la seva programació de cursos i tallers. Les inscripcions es podran fer del 7 al 21 de setembre, amb dos inclosos i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Per la seva part, la biblioteca ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edat i interessos, amb clubs de lectura dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, el còmic, els àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Per un altre costat, el Consorci per la Normalització Lingüística ofereix un any més la seva oferta de cursos en català. Les inscripcions van començar el 14 de setembre i s'impartiran cursos des del nivell A1 fins al C2.
1: El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts passat l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats en la col·lecció del MACBA.
3: La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, la instal·lació reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes: la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedents. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre.
1: Ara els diem un nom propi, Laia Cabrera, qui va portar el misteri a la biblioteca en una nova edició del Ripolletres.
3: Misteri, crims i secrets van protagonitzar la primera sessió del Ripolletres de la temporada. L'escriptora local, Laia Cabrera, va presentar el passat dijous a la Biblioteca Municipal Cròniques del Mal, formada per les novel·les Assassinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, El asesino de novias i La sombra del pecado. La trobada s'emmarca justament en el cicle de Ripolletres dedicat a acostar autors i autores al públic de la biblioteca.
1: Entrem ara a octubre i amb el Centre Aragonès, que ja es prepara per les festes del Pilar.
3: El president del Centre Aragonès de Ripollet, Marcos Gallán, va presentar el dijous passat el programa de festes del Pilar 2026, acompanyat per José María Mur, Irene Fernández i Ángel Esteve. Un dels noms destacats de la programació és Roberto Siria, un dels cantadors de jotes més reconeguts d'Aragó, que actuarà a Ripollet acompanyat de la companyia artística Osca. La programació començarà el 19 de setembre amb el pregó i s'estendrà fins al 12 d'octubre. Durant aquestes setmanes hi haurà concursos, campionats, gastronomia i activitats culturals. Les festes del Pilar seran especials enguany perquè és el 30è aniversari del Centre Aragonès de Ripollet, que l'entitat celebrarà justament aquesta tardor.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell arrenca una nova temporada marcada per les obres que es faran al Teatre Auditori.
3: El Teatre Auditori del Mercat Vell obrirà la nova temporada el 25 de setembre amb un concert gratuït de la flautista ripolletenca Patricia Denó. Fins al febrer, la programació de l'Associació d'Espectadors reunirà nou espectacles de teatre, música i dansa amb noms tan destacats com Pere Arquillué, Imma Colomer, Marcel Tomàs i Maria Rodríguez. El tancament temporal de l'equipament per reformes obligarà a traslladar part de les activitats a espais alternatius. La temporada manté l'aposta per combinar figures consolidades, artistes emergents i diferents disciplines, amb almenys una proposta de dansa per arribar tant al públic habitual com a nous espectadors de Ripollet i dels veïns i dels municipis veïns. La 33a temporada de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell estarà justament marcada per les afectacions a partir del desembre de les obres del Teatre Auditori del Mercat Vell i també compta amb la novetat enguany que estrenen la col·laboració amb la Biblioteca de Ripollet per engegar l'activitat Llegir l'Òpera.
1: Amics del teatre, torna a pujar a escena aquest mes de setembre, concretament aquest cap de setmana, Terra Baixa.
3: Amics del Teatre de Ripollet es vesteix de gala per acollir una de les obres més universals de la literatura catalana, Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. Però que ningú s'enganyi, no estem davant d'una simple peça de museu. Aquest divendres tindrem la primera representació a les 8 de la tarda al centre parroquial, dissabte també a les 8 tindrem el segon passi i diumenge a les 6. Encara queden entrades a la web d'Amics del Teatre.
1: Després podem sentir alguns dels actors i a la directora. Aquesta setmana les prediccions, si s'han complert, i han tingut un bé vespre de dimecres i matinada dijous molt delicats per les fortes tempestes.
3: Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzats a la primera hora dels avisos del temps violent. Des de bon matí, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada han estat operatives. Això sí, s'han registrat incidències a la R4 per robatori de coure durant l'episodi de pluges.
1: Passem ara als esports.
3: Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millores patinadores artístiques d'Espanya de la Vi Infantil visiten Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya la Vi Infantil de Patinatge Artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Edurne Isar Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la Vi, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open de Tenis Taula Olot, disputat el darrer dissabte 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3-3 en els tornejos disputats. Aquest cap de setmana, del 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada amb una àmplia representació de palistes locals. L'Escola Futbol Base Ripollet arrenca una nova temporada amb una clara aposta pel futbol femení. L'equip que entrena i juga al camp de l'Industrial és l'únic de tot Ripollet amb un equip femení absolut. Actualment milita a la segona divisió de la Federació Catalana de Futbol i començarà la Lliga el pròxim 4 d'octubre visitant el Barceloneta. L'equip ja està carburant i s'ha estrenat aquest darrer cap de setmana guanyant 2-3 al Sant Vicenç de Castellet. A banda, el club disposa d'equips a les categories inferiors amb equips tant a primera com a segona divisió de cadet infantil, a banda de també a la B. El club encara cerca jugadores per completar els equips, una gran oportunitat per endinsar-se en el món del futbol. La Federació Catalana de Futbol ha fet públic el calendari i grups de tercera catalana. Una de les sorpreses ha sigut l'assignació del Pajaril al grup 7, on coincideix dirà amb Ronin Futbol Club, l'equip del popular influencer i streamer Ibai Llanos. Ronin visitarà Ripollet a la jornada 11 de la Lliga el 28 de novembre, mentre que la tornada serà el 26 serà la jornada 26 el 18 d'abril. La ripolletenca Edurne Díaz de la Serna està brillant als Estats Units, on continua la seva carrera com a jugadora de bàsquet. Edurne va guanyar la passada temporada la seva conferència i va ser seleccionada al First Team, un reconeixement que premia les millors jugadores de la temporada. jornada. Ara repassem el calendari esportiu dels equips municipals. Aquest cap de setmana arrenca la competició en el món del futbol. El Ripollet visita dissabte a les 6 al camp del Castellar. El futbol base Ripollet juga també dissabte a 6:15 al camp del Cardedeu i el Pajaril juga a casa a 10 minuts a les 6 el dissabte contra el Can Rull. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Castelldefels, mentre que el femení juga diumenge a 2:15 a casa contra el Santa Anna. I en bàsquet encara ens queda una setmana per començar i en tenis taula, com hem dit abans, tenim l'Open Català.
1: I acabarem ja amb l'agenda.
3: Comencem divendres tot el dia i dissabte pel matí tindrem el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic Infantil i a la 8 al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. A la 8, a les 8 tenim el centre parroquial i el primer passi de Terra Baixa que repetirà dissabte a les 8 i diumenge a les 6. Dissabte a les 10 hi ha masterclass de fotografia de viatges al centre cultural. A les 6 és el pregó de les festes al Pilar al centre aragonès. Ja diumenge tenim jugateques ambientals al parc de Pinatons i Maria Recordosa i del Massot a partir de 11:45. A 6:15 de la tarda hi ha concurs de truites i dolços al centre aragonès i acabem al ball de la gent gran a les 6 a l'escola Ensem Clavé. Dilluns a les 3 hi ha jornada de formació d'intel·ligència artificial aplicada al comerç. Dimarts, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, tenim a les antigues pistes de l'Esbar un circuit de mobilitat i una gincama a les 5 de la tarda. Dimecres de 5 a 9 tenim una nova campanya de donació de sang al centre cultural. A les 6 hi ha hora del conte a la biblioteca municipal. I acabem dijous vinent amb Tira la canya, la primera edició al local.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Dani.
1: Doncs nosaltres fem una pausa, de seguida anem amb la primera de les entrevistes. Avui al Club de Patinatge Artístic de Ripollet, que és l'encarregat d'organitzar aquest campionat d'Espanya infantil i a la B.
0: El 91.3, info setmanal.
2: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, a ripolletradio.cat.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
6: Mama, vull ser artista.
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera.
9: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matisar.
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
13: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
0: El 91.3, info setmanal.
1: Avui ha començat a Ripollet el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic, que reuneix durant 3 dies esportistes de les categories infantil i a la vi. La competició organitzada pel Club Patinatge Artístic Ripollet se celebra al pavelló de Joan Creus i la pista annexa amb participants arribats a diferents punts de l'estat. Fins al lloc de la competició s'hi ha desplaçat Marc Batalla. Veiem què li han explicat, Marc.
14: Així és, Toni, avui estrenem aquest nou format d'entrevista a peu de carrer, en aquest cas a peu de poliesportiu, i ho fem amb un dels principals esdeveniments que acull Ripollet aquest any, el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic a la Vi Infantil. I per parlar-ne ens acompanya la Janet Ruiz, coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Primer de tot, abans d'entrar una mica en matèria, després de les pluges, alguna incidència, tothom ha arribat bé?
15: No, hi ha hagut unes cancel·lacions del vol, sobretot els vols de Galícia, i hem de reajustar horaris d'entrenament, però al final tots els patinadors han arribat, que era l'important.
14: Perfecte. Crec que tothom arribi sa i estalvi i que no hi hagi problemes.
15: Bueno, ahir no teníem llum, per sort, però avui sembla que les pluges estan donant una mica de tregua i podrem fer el campionat sense incidències.
14: Perfecte. Campionat d'Espanya de patinatge artístic a la Vi Infantil. Què suposa per Ripollet i el Club Patinatge Artístic a acollir un esdeveniment d'aquest calibre?
15: En principi, primer, és una manera de posicionar-nos en el mapa del patinatge. Ja hi som, però és una manera. I a més, per mi és la categoria més important, perquè és el futur del patinatge. Són els més petits i aquí es veuen, hi haurà les futures estrelles del patinatge artístic, tant masculines com femenines.
14: I aquí a Ripollet en tenim quatre, exactament, que participen.
15: Sí, quatre, i dues són de primer any, amb la qual cosa encara tenen l'any que ve per repetir categoria, que poden encara fer més. O sigui, estem molt satisfeços de la classificació.
14: Tenim nivell a Ripollet, llavors.
15: Sí, podem dir que sí.
14: Tot i ser una competició de la Federació Espanyola, el Club Patinatge Artístic s'ha volcat en tot moment en l'organització de tot l'esdeveniment. Quina feina us ha comportat?
15: Home, força, perquè hem de tota la part logística, des de la part logística de vehicles, d'accessos, de seguretat, fins i tot els programes d'entrenament, les persones que han de controlar la porta, és a dir, després els patinadors que surten a la cloenda i a l'obertura. És a dir, és tot un muntatge d'organització una mica complicat.
14: Tenim per davant tres dies frenètics, dijous, divendres i dissabte. Què ens espera?
15: Doncs espera un gran espectacle. Jo animo la gent que si pot venir, pugui venir. El tema és que aquesta tarda ja acaben els alevins masculins, demà acabaran ja els alevins femenins i el dissabte a la tarda seran com les finals dels infantils, dels millor infantils, de tant masculins com femenins.
14: L'entrada és gratuïta i oberta a tothom?
15: No, fem una entrada de col·laboració, perquè el club per organització també paga un cànon a la federació. Vull dir, no és gratuït organitzar un campionat, perquè tota... N'hi ha com 20 persones, 12 jutges, més dos referits, més el streaming, tot això s'ha de pagar. Llavors l'entrada és una mica per sufragar tota aquesta despesa.
14: Exacte, tinc entès també que per la gent que no s'hi pugui apropar també pot veure-ho en directe a través de YouTube.
15: Sí, a YouTube tenim el canal de la Federació Espanyola i es pot veure en directe perfectament.
14: Confieu que un esdeveniment com aquest pugui generar interès en els joves i les joves de Ripollet de cara a practicar el patinatge artístic?
15: Home, jo crec que és un incentiu. El problema és que el pavelló és el que és i l'aforament és el que és. Però si hi hagués la possibilitat alguna vegada de tenir un pavelló molt més gran, l'interessant seria que l'accés als patins, o sigui, als jovents fos gratuïta i que poguessin veure això. És un espectacle.
14: Parlant específicament del Club Patinatge Artístic, quin és el seu estat actualment? Perquè ara arrenca una nova temporada i ho feu per tot l'UAL, aquí en un campionat d'Espanya, però com es
15: planteja? Bueno, el patinatge artístic té una casuística diferent, perquè nosaltres som any anual. Llavors ara ens espera, acabem de fer el Campionat d'Europa, però ara ens espera la Copa Europa, que també portem quatre patinadors, i la World Roller Games, que també portem tres patinadors més. O sigui que a nosaltres ens falta el Mundial, que un any és Mundial, l'altre és World Games, i que al World Games participen totes les rodes, hockey, velocitat, freestyle, skateboard, i la Copa Europa, que es fa a Alemanya, que també portem quatre patinadors, que seria el símil amb el futbol, i perdó amb el símil, però el futbol coneix tothom com una UEFA. Llavors, és això.
14: Com descriuries el patinatge artístic? Què té, què aporta, que no puguin tenir altres esports, no? Com pot ser, per exemple, el futbol, que justament ho deies, que sol ser l'esport més important.
15: Home, té una vessant artística molt important. Vull dir, el patinador no només és un esportista, sinó que és un artista. Aleshores, s'ha de complementar amb l'expressió corporal, amb la música, amb l'expressió, i ha de connectar amb el públic, ha de tenir una performance, ha de tenir una part artística molt marcada. I ara realment es puntua molt quan un patinador connecta amb el públic.
14: Cap a on us agradaria que s'enfoqui el Club Patinatge de Ripollet? Quins objectius tenim?
15: El problema és el tema d'horaris, que hi ha molts esports que tots participem i fem servir les instal·lacions. Però m'agradaria que no fos només un club de competició, sinó que tingués espai per patinatge d'adults, patinatge de lleure... Tots aquests espais els deixem de banda perquè no dona per més. Però m'agradaria que fos un com molt més inclusiu.
14: Una zona més amateur i una més competitiva.
15: Exacte. I a la part amateur la tenim una mica deixada mà de Déu. Volem començar amb patinatge d'adults un dia a la setmana, perquè hi ha molta gent que deixa de patinar però li agradaria tenir un espai on poder continuar fent això. No de forma competitiva, òbviament, però una hora a la setmana que pogués fer-ho. Sí.
14: Tornant al campionat que ens toca avui aquí, a nivell logístic, parlem de patinadors de tota Espanya, de totes les comunitats autònomes.
15: Sí, només falta Ceuta, Melilla i Múrcia. Tota la resta de comunitats, tots tenen participació. I quan són categories petites, encara més, perquè hi ha molta més participació.
14: Parlant de categories petites, com es fa per compaginar, no?, com és el nivell del rendiment de competició amb, per exemple, l'escola?
15: A veure, normalment un patinador és bastant organitzat. Necessita tenir bastant organitzats els horaris perquè hi ha molt entrenament off-ring. Vull dir, tenen que fer coses fora de pista com flexibilitat, preparació física, dansa... Aleshores, realment, un patinador té una vida sacrificada, però com ho fa de gust, ho fa bé. O sigui, és una mica similar a la gimnàstica artística o la gimnàstica esportiva o la rítmica. Aleshores, necessiten moltes hores fora de pista i llavors necessiten tenir molt organitzats per poder dormir les hores que toquen. També tenen que tenir una alimentació concreta. Evidentment, des de petits s'han de cuidar una mica més que la resta i moltes vegades no poden anar a cumpleaños ni les vacances. Per exemple, els patinadors que tenien que competir aquí, doncs a l'agost només han fet 10 dies de vacances perquè havien d'entrenar.
14: La modalitat que ens ocupa avui aquí és l'estil lliure.
15: Sí.
14: Per la gent que no ho entengui, què és aquest estil? Què es valora? Què valoren els jutges?
15: El lliure es fan sobretot salts, piruetes i després hi ha la coreografia. Després hi ha la modalitat de slow dance, que també practiquem nosaltres, a capçà que aquí no es fa, que és només com patinatge, simplement ballar. És una mica simil als balls de saló, però sobre patins. I després hi hauria la modalitat de show, que també en tenim, que seria en grup, que seria pues, sincronitzat 12 persones o 16 persones fent una coreografia.
14: Quin treball hi ha al darrere de cada coreografia? Perquè al final totes les passes totes estan coordinades d'una forma perquè es vegin de tal manera. Són molts mesos d'aprenentatge al darrere.
15: Sí, a més a Espanya som punters en coreografies. Tenim els millors coreògrafs, hi ha algun més italià, però bàsicament els coreògrafs que més de moda estan són espanyols. Bueno, primer que és una cosa molt especialitzada. El coreògraf monta, té com una feina de muntar i després hi ha pues, el que repeteix. Hi ha un altre entrenador, que és el repetidor, que és el que aixeca la coreografia. Després estem els tècnics, que passem a la part tècnica amb la coreografia tot adaptat.
14: Val. Per anar ja acabant, creus que el patinatge se li dona la rellevància que hauria de tenir en el món de l'esport?
15: No, hauria de tenir una mica de més de visibilitat. Costa perquè bueno, la federació i la World Skate està treballant, però jo també treballo amb la World Skate, està treballant una mica per fer molt més obert i que hi tingui més difusió, però clar, primer hauria de sortir una mica més als mitjans de comunicació, que és la manera que es coneguin les coses.
14: Perfecte, ja per acabar, amb el resum, si et sembla, repassem exactament què tenim per davant avui. Avui tenim entrenaments, per la tarda tenim la primera competició.
15: Sí, aquesta tarda hi ha les competicions masculines, la prèvia classificatòria dels masculins infantils, que després el dissabte faran el programa llarg, i avui els elevins, que només tenen un programa, acaben ja.
14: Perfecte, i divendres, dissabte també?
15: Hi haurà les femenines, demà al matí fan les elevins femenines que ja finalitzen, i després a la tarda hi ha la prèvia d'infantils femenines i després la final, que només passen, són 28 patinadors, però només passen 20 a les finals.
14: Perfecte, doncs emplacem a tots els interessats a apropar-se aquí al poliesport, al pavelló, entrada amb aportació econòmica,
15: sí, sí.
14: O si no, connectar-se a través del YouTube de la Federació Espanyola.
15: Exactament.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Janet Ruiz, coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, i que vagi molt bé tot el cap de setmana.
15: Moltes gràcies i que així sigui, que tinguem sort.
0: El 91.3, Info Setmanal.
12: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
9: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matricular.
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
16: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
17: No te quedes atrás
16: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
17: En Top Música Nueva.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
18: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la

0: Són les 5:38, i ja els volem parlar que veïns de la finca del carrer Balmes, entre els números 15 i 21, estan denunciant la situació d'abandonament que hi ha al passatge del carrer Balmes. Parlen d'acumulació de deixalles, de plagues, de perill d'inundació en cas de fortes pluges, com les d'ahir, ara ens explicaran, i cansats d'escrits, reunions, van portar el cas a l'audiència pública prèvia al ple del mes passat de juliol, i avui venen aquí a explicar-ho a la ràdio. Bona tarda, benvinguts.
1: Hola, bona
0: Vanessa,
1: tarda.
0: Et diem per la inicial Vanessa UB, i també tenim el Xavi, que és veí també.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Primer de tot, les pluges d'ahir, bé, més o menys?
1: Sí, vam apropar-nos al foradet que un enginyer fa anys va decidir posar amb un mur que hi ha, que separa el parc del carreró, per assegurar-nos que aquest foradet no estigués tapat de brossa i, per tant, no se n'endés la vivenda.
0: Val, així que ahir va haver sort, per entendre'ns.
1: Sí. Sí.
0: Doncs, Vanessa, comencem pel principi. Mm. Hi ha un passatge al carrer Balmes. Molta gent segur que l'ha vist, però igual no tenen ni idea què és aquella. Estem parlant de a l'alçada de la benzinera Galp, més o menys, no? Per allà davant.
1: De la BP.
0: De la BP. És el, diguem, a la banda, anant cap a, diguem, en direcció a Sabadell, per dir-ho així, a la banda dreta. A la banda habitada, no a la zona industrial. Doncs és ahí on està aquest passatge. Doncs quina és una mica la seva història? Que jo, el Xavi, tu ets dels que l'has vist fins i tot abans de que es fes, no?
2: Sí, i tant. Soc de Ripollet i és un carreró que jo visc allà des del 98. Uh-huh. És un carreró deixat de la mà de Déu. O sigui, és un carreró que ningú declarava que fos seu. Uh-huh. L'Ajuntament deia que era privat i els privats deien que era públic i ningú feia res. Ni s'asfalta, ni es posava clavegram, ni es neteja, ni res, o sigui, res. És una història que fa anys i anys que s'intenta fer alguna cosa i ningú sempre tira pilotes fora.
0: Això es va edificar l'any 75?
2: Els edificis de Balmes era el 75. Abans dels edificis era una riera, això era una riera. O sigui, és normal que corri l'aigua per allà. Després es va fer els edificis de la Balmes, que és l'any 75, i després es van fer els del carrer Calvari, les casetes que hi ha al carrer Calvari, que comuniquen amb el carreró.
0: I tu, Vanessa, des de quan vius ahir?
1: Fa 19 anys. Uh-huh. Clar, nosaltres per la memòria històrica el Xavier ens ve molt bé. Jo no som d'aquí de tota la vida, però sí que la vintena d'anys que portem aquí no s'ha fet absolutament res. Llavors, es tracta d'una situació d'insalubritat que pensem i volem transmetre a l'audiència i a tothom que ens escolti, que requereix d'un exercici de voluntat política i de protecció a la salut, pensem, perquè afecta molts ciutadans del municipi i és una situació que no és normativa. Llavors, estem parlant, com tu molt bé deies, d'acumulació de brossa, de pudors constants...
0: Mira, estem veient ara una mica un vídeo. Mm. Aquí es veu que vaig anar ahir, jo justament veiem que és un carreró que és bastant llarg, que això arriba fins al final, que ja
1: sí.
0: La connecta amb el parc, no?
2: Sí, hi ha una porta que connecta amb el parc.
0: Veiem
2: sí.
0: Aquí que hi ha algun... Bueno, veiem aquí alguns una mica de... tu m'ho pots escriure tu, el que veiem, no?
1: Bueno, el que estem veient és que nosaltres vam sortir a netejar-lo, això és el que estem veient. El que es pot veure és a les publicacions de Facebook que hem fet, doncs aquí sí que es veu el mal estat del paviment, es veu una miqueta de brutícia, però com et deia, l'habitual és l'acumulació molt més gran que el que estem veient de brossa, pudors constants, com et deia, plagues d'insectes i d'arrossegadors que es veuen a plena llum del dia. De fet, vam donar a l'Ajuntament fa poquet l'informe d'una veïna que li havien entrat rates a casa. Llavors, fins i tot si algú està veient aquest vídeo i li sembla que això està malament, que pot anar, com et deia, a les xarxes i veure com està habitualment, perquè això no és la norma comú. Això és perquè nosaltres ho vam netejar fa poquet. Llavors, què és el que s'ha fet ja més recentment, uh-huh. perquè no sóc d'aquí de tota la vida. Doncs aquest any el que s'ha fet és que diversos veïns hem demanat audiències amb l'alcaldia, alguns han tingut més sort que d'altres, jo vaig fer una instància al febrer però no he rebut resposta. Vam intervenir, com deies, al ple de... no sé si ho has dit, perdona, al ple de juliol, uh-huh. a l'audiència pública i vam llegir un text legal al govern. Hem recollit signatures, però és que més enllà de tot això no és una queixa buida. Vull dir, hi ha una resolució del síndic de Greuges del 2018 en la que ja es convidava al govern de Ripollet, a l'administració. Quan van venir aquí, van veure la brutícia que hi havia i l'estat del paviment.

0: aquesta reunió és el que ens va deixar una mica astorats. Aquesta reunió va venir l'alcalde i un tècnic d'urbanisme, però nosaltres la queixa formal que havíem llegit a l'audiència pública anava més direccionada a la salut pública, perquè és el que et deia, hi ha veïns que tenen rates, les olors, etc. Llavors no hi havia cap tipus de tècnic ni de regidor de salut, i al demanar per ells ens van dir que no, que fins al... Bueno, passada la festa major, per dir-ho així, estàvem a finals de juliol, fins que s'anés la fira no hi havia ningú de salut a Ripollet, ni suplents, ni res. Això ens va deixar una mica parats. Perquè, clar, el tècnic d'urbanisme sí que ens va detallar, com ja havia fet amb anterioritat, la complexitat... d'iniciar accions perquè aquest carreró té titularitat privada fragmentada en diversos propietaris, alguns d'ells que ja no estan vius. Clar, nosaltres ja som conscients de la complexitat d'això, però estem convençudes que l'Ajuntament de Ripollet té un equip jurídic suficientment potent com per salvar totes aquestes dificultats. I més enllà d'això, per sobre de totes aquestes burocràcies i tràmits allargats a la llei, davant d'una situació d'insalubritat, pensem que el primer és la salut i s'ha d'intervenir d'urgència, netejant. Ja no parlem de la resolució del síndic, que parla de pavimentar, del clavegueram, de tota una sèrie de coses que no estan bé, no són normatives al 2026. Parlem del que et deia, de les olors, de les ratetes, els insectes, les deixalles. Això hauria d'anar per davant de qualsevol d'altra qüestió. Llavors, el que sí que volia dir-te, que hi ha un moment d'aquesta reunió que molt agraïts vam anar-hi, que l'alcalde li demana a les veïnes que li expliquin al tècnic d'urbanisme quines lleis obligarien a una administració pública a entrar-hi. Llavors, ens vam quedar una mica astorats perquè pensàvem que era l'administració o el govern que estaven al servei dels ciutadans i no la inversa, i no som juristes, som veïns afectats. Però, tot i això, aprofitant molt el teu espai que ens has donat aquí, doncs hem fet una miqueta la feina que ens han demanat, i ara sí que, com que no sóc jurista, llegiré textualment quines són les lleis exactes, vale, que obliguen a actuar a qualsevol administració pública davant d'una situació així. En primer lloc és l'article 42 de la Llei General de Sanitat i l'article 25 de la Llei de Bases del Règim Local, que deixen molt clar que el control sanitari de l'entorn i la salubritat pública són competències obligatòries de qualsevol ajuntament i que la salut dels ciutadans passa per davant de la propietat privada. Faig un incís que no és llei, si tu vas a la web de l'Ajuntament i et fiques a Salut Pública, jo ja ho vaig publicar a les xarxes, posa ben clar que la salut pública de qualsevol administració, perquè és així, vull dir, està a disposició de qualsevol tipus d'insalubritat, sigui pública o privada, independentment.
1: Però perdona que t'interrompeixi, Vanessa.
0: Sí.
1: Jo penso, com a ciutadà de Ripollet, si n'hi ha un problema amb un carreró que arrossega de fa molts i molts i molts anys, és tan complicat enviar la brigada de neteja que entri i netegi i seguim treballant per anar arreglant com acaba la història del carreró?
0: Clar, això s'ha
1: pregunto
0: fet.
1: Jo, o sigui, jo com a persona només,
0: Clar.
1: Una mica de sentit comú. Si jo tinc a casa meva que passa algú i li ha passat alguna cosa, ha passat amb un gos i ha defecat el gos i no l'ha netejat, jo la netejaré perquè està a l'entrada de casa meva. I si tens que deu anar bé, al Montavís jo són 5 plantes per 4 pisos per planta, imagina tota la gent que viu, són 6 edificis, n'hi ha molta gent que està perjudicada amb aquest carreró. N'hi ha molta que s'expressa, molta que no s'expressa i molta que és indiferent, perfecte. Però crec que algú hauria de moure un dit, a part de tot el que li mani la llei o no li mani la llei, o sigui, sinó per sentit comú directament.
0: Sí, estic completament d'acord amb tu, però com que se'ns va demanar que expresséssim les lleis i ara tenim aquest espai, doncs
1: igual les expliquem.
0: Per això, nosaltres hem fet la feina, ens ha costat perquè no som juristes. Vale. Llavors, en segon lloc, i després de la llei referida, respecte a l'excusa que els tràmits administratius són massa llargs dels propietaris difunts, la pròpia llei 39/2015 del procediment administratiu comú desmunta l'argument, en aquest cas, d'urbanisme, perquè la llei preveu la tramitació d'urgència que redueix tots els terminis a la meitat per raons d'interès públic i, a més, permet aplicar l'execució subsidiària. Això vol dir que davant d'un risc sanitari l'Ajuntament pot i ha d'entrar a netejar de forma immediata per protegir el barri i, paral·lelament, els seus serveis jurídics ja faran els tràmits per reclamar el deute contra la finca. La salut de les persones no pot esperar que s'aclareixi una herència o un testament. Aquí tindria la part legal.

0: local que ens demanaven, que no som juristes, però hem fet la feina. Vale, llavors, nosaltres arribem a un punt que diem, si la llei és clara, tothom ho veu clar.
1: Però si, té lògica, per llei o no per llei.
0: Clar. Llavors, nosaltres ens plantegem què motiva aquesta inacció durant dècades de l'administració pública.
1: A banda, vale? Que s'estan asfaltant carrers, s'està posant Ripollet molt maco, s'estan fent la deixalleria nova allà al carrer, davant del carrer Balmes, que deixa tots els del carrer Balmes sense aparcament. Que... Ja que es volem posar Ripollet tan maco, aquest problema del carrer Balmes, del carreró, ve des de l'inici de que hi ha els pisos al carrer Balmes i al carrer Calvari, però és com que és privat.
2: Bueno, ja. Deixeu-me, de tota manera, que digui una cosa. Els veïns, no dic vosaltres, però... Qui, diem, aquesta, ara em donaràs una raó que ja me la vas donar, però diem, els veïns aquí quina responsabilitat també tenen, i sobretot els propietaris que sí que estan localitzats, no sé, hi haurà unes comunitats de veïns, vull dir, esteu organitzats com a tal, com a comunitats de veïns, tal, o no hi ha prou unió, potser?
0: Hem començat a organitzar-nos, però també és veritat, Toni, que el problema objectivament és el mateix i les responsabilitats, tant a nivell legal com de sentit comú, són les mateixes, la gent estigui organitzada o no, és més, et diré més, si hi ha persones que, pel que sigui, no s'acaben d'organitzar, encara se les ha d'ajudar més. Vale? Llavors, et deia que nosaltres ens preguntem quin és el motiu de la inacció durant tantes dècades. Llavors, hem estat... Perquè, clar, com que ningú ens contacta, tampoc ens han contactat de Salut Pública, aprofitem aquest espai, sisplau, que ja s'han anat la fira de Ripollet, perquè alguna persona de Salut Pública ens pugui rebre, vale? Hem estat elucubrant què motivaria aquesta inacció, aquesta paràlisi. Llavors, hem arribat a la conclusió que el primer podria ser la por burocràtica, signar un expedient complex per part dels tècnics, tot i que la llei els empara si actuen per urgència sanitària. Tot això són hipòtesis, sí, perquè no arribem a entendre per què no es fa res. El segon seria la por econòmica a no cobrar la factura de la neteja de forma immediata, quan el deute es pot registrar legalment contra el terreny per quan apareguin els futurs hereters. I el tercer, hipotètic, seria que el contracte de neteja ordinari no cobreixi espais privats, una cosa que se soluciona fàcilment mitjançant un contracte menor d'urgència. Vale? Llavors, per nosaltres cap d'aquests motius és vàlids, però també aprofitem, bueno, per què no és vàlid? Perquè la protecció de la salut dels ciutadans i la pròpia imatge de responsabilitat d'un govern, d'un ajuntament, d'una administració, sempre hauria d'estar per sobre de la mandra administrativa o de les traves de gestió interna que existeixin. Llavors, simplement, ara aprofitem també d'aquest espai. Hem aprofitat perquè la gent escolti, conegui la problemàtica i s'impliqui, perquè ens donin, sisplau, un espai amb Salut Pública. I també, sisplau, si hi ha algun oient que se li acudeix alguna altra hipòtesi pel qual, segons la qual ja fa dècades que no es fa res davant d'aquest carreró, sisplau, que truqui al programa i el poses en contacte amb nosaltres.
1: Sí, tots a corregir, Vanessa, perquè sí que es va fer alguna cosa, perquè fa molts anys aquell carreró era un carreró, sí? Un carreró sense enjornat públic. Llavors entraven allà el que eren toxicòmens amb aquell carreró, perquè jo me'ls havia trobat per la nit. Llavors sí que es va fer una queixa a l'Ajuntament i l'Ajuntament va col·locar enjornat públic connectat a la llum pública que paguen tots els ciutadans de Ripollet amb els nostres impostos. Llavors és el que em toca una mica el nas, per dir-ho d'una forma normal, que me diguin que és privat, se li col·loquen enjornat públic i es paguen amb els diners públics de l'Ajuntament.
2: És privat però tampoc el podeu tancar.
1: No es pot tancar perquè es va tancar un principi, perquè jo me recordo quan era petit que aquell carreró tenia una porta, estava tancada. I un cop va haver un problema, van vindre els bombers i van dir que havien de treure la porta perquè si havien d'actuar els bombers era inaccessible per actuar amb els incendis que poguessin haver amb els edificis nostres d'entrar per darrere. Llavors els bombers van obligar a treure la porta d'allà. La porta que dona al parc, el parc va ser la que és Ferran Ferrer, que era veí meu, perquè jo vivia a la zona on vivia ell, està tancada perquè no vol que passi ningú. Bueno, sí, està bé, perquè si es transita menys gent és més tranquil, perquè n'hi ha, bueno, si la gent va a donar un vol, o sigui, que no busqui les xarxes socials, que vagi a donar un vol. N'hi ha finestres que estan a un pam de terra.
2: No tenim ja temps perquè entra una altra entrevista, però sí que avui, en definitiva, què espereu? Què espereu ara
1: alguna acció del govern?
0: Home, una...
1: M'és igual el color que sigui el govern. És una acció, però de sentit comú i de persona.
0: I de persones i de imatge pròpia, també. Vull dir, és que és molt senzill, es neteja. I sí que és veritat que s'han fet accions puntuals, perquè, clar, paral·lelament a que estàvem en plena ola de calor, quan vam anar al ple de juliol i es va demanar, sisplau, que simplement vinguessin a netejar, paral·lelament a això hi havia una campanya a l'Instagram de Fem Dissabte, on s'estaven netejant de manera extraordinària al carrer Calvari de Dalt.
1: Sí, llavors, Calvari, dius, sí. Aviam,
0: sí. Amb de, cap dels governs fins ara ha fet res, eh? Vull dir, la cosa és clara, no es tracta d'un govern o d'un altre.
1: No,
0: però sí que és veritat que hi ha hagut una diferència, perquè, per exemple, el 2018 sí que es va contestar al síndic i sí que es va despenjar el telèfon, perquè això, perdona, més una despenjada de telèfon a la brigada, escolta'm, netegeu això un cop a la setmana, un cop al mes.
1: El 2018 hi havia un WhatsApp, llavors, que era el WhatsApp de l'alcaldia, i jo vaig parlar més d'un cop, i quan et queixaves, 3-4 dies enviaven la brigada a netejar.
0: En l'actualitat hi ha una reiteració, perquè hi ha un segon expedient vinculat al primer obert, i hi ha una reiteració al govern actual demanant, sisplau, que responguin. En l'actualitat, fins a finals de juliol, parlo jo. Jo ja no sé si hi ha hagut més moviment, resposta, o no hi ha hagut. Tant de bo que sí. Volem solucions, volem que es netegi, i volem viure amb dignitat, com qualsevol ciutadà que paga els seus impostos, Toni. Això s'entén, no?
2: Doncs espero que heu pogut esplaiar-vos, ojalà pugueu venir un altre dia per dir que les coses han millorat. Corroboro el que tu has dit, que és veritat que el vídeo que jo he gravat es notava que havíeu netejat, però és el que,
0: bueno,
2: les
0: que
2: condicions tècniques seria
0: sí.
2: Millor, però que també corroboro que he vist d'imatges i tal, que no era així, que tampoc és que estava perfecte perquè us l'han tornat a embrutar. Vale? I quan abans he preguntat la responsabilitat dels veïns, ja no parlava dels del carreró,
0: no.
2: Sinó en general, perquè la brutícia, per desgràcia, sembla que sigui el segell de no de Ripollet, sinó de moltes ciutats, i l'incivisme.
1: Oi, incivisme hi havia veïna meva del meu costat, que dona al carrer, donava al carrer, ja no hi viu, que jo me recordo haver-la vist, perquè jo estava a la final al balcó, i quan es mocava llançava els mocadors cap a baix.
0: Sí, sí, l'incivisme...
1: Home, després ens queixarem del carreró. Sí.
0: Això...
1: És que som els primers.
0: És educació, però, bueno. És el que dius tu, bueno. Toni. El que sí que és veritat, que bueno, quan hi ha vagues de neteja a qualsevol lloc del país, ho veiem. Vull dir, clar, tu en un dia no netegen es veu, amb dos, pues, imagina't, amb dècades. Clar,
2: està clar. Doncs ojalà això tingui solució després de tants anys.
0: Moltíssimes gràcies.
2: I en tot cas, segur que tindrem alguna oportunitat més per parlar-ne, ni que sigui per dir que està una miqueta millor. Doncs us agraeixo, Vanessa, i també al Xavi, que hagi vingut aquí a donar la cara per la resta de veïns. També, doncs, felicitar-vos per haver agafat l'escombra i també haver netejat. Això també és un exemple que no hauria de ser, però que, bueno, de vegades,
1: bueno, ja,
2: la força de la gent també és important. Així que moltíssimes gràcies i gràcies. Fins a la propera.
0: Gràcies.
2: Nosaltres una breu pausa, de seguida tenim aquí a la Laia Cabrera, novel·lista, perquè ens expliqui, doncs, aquestes històries tan truculentes que escriu, de crims i de misteri.
3: El 91.3 Info Setmanal.
4: Serendipia. El enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
5: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
6: Va, cago en la mare que et va matar!
5: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
8: En Top Música Nueva.
7: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
9: El año 1432, los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
10: Que le digo que si quiere bolsa.
9: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
10: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
11: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
12: El Club del Country. Bring on. the teardrops and let's have a ball.
13: Un programa que ha fet història.
12: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
13: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
14: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
15: A Ripollet Ràdio, els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
16: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
17: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
18: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
3: El 91.3, info setmanal.
19: L'escriptora local Laia Cabrera va presentar dijous passat a la Biblioteca Municipal Cròniques del Mal, formada per les novel·les Asesinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, El Asesino de Novias i Sombras del Pecado. Es tracta de misteri, crims i secrets que van protagonitzar la primera sessió de la temporada de Ripolletres. Bona tarda, Laia, benvinguda.
20: Hola, bona tarda,
19: Toni. Et comentava abans que sent, doncs ja... Tenim diverses novel·les que no t'havien presentat encara.
20: No, aquí a Ripollet no.
19: Perquè fas com la teva vida, diguem, social i literària fora, no?
20: Bueno, és que al principi quan vaig començar a escriure, com escric un gènere una mica controvertit, vaig començar a fer-ho fora d'aquí per ser anònima dintre de Ripollet. Però ara ja com la cosa està començant a anar bé i tal, pues ja no queda un altre que presentar-me.
19: Anar bé a tu i anar bé com... també al gènere, no?
20: Sí, exacte.
19: Perquè tu, coses per dir-ho així, de misteri, de por,
20: bueno,
19: de sang...
20: Bueno, és sobretot thriller psicològic. N'hi han assassinats i investigacions policials, autòpsies, tot, bueno, tot el que comporta la investigació policial, però sobretot entro molt al tema psicològic dels personatges. M'agrada molt... enfocar-me més en el tema psicològic que no a lo que és el crim i la sang i tot això en si, o sigui, a lo macabre. M'agrada més el que és el tema psicològic i què porta els assassins a fer el que fan.
19: I llavors suposo que, com sempre, hi ha investigadors... també els teus investigadors estan torturats, també?
20: Bueno, la meva investigadora, que és el personatge principal, que es diu Kate, està ambientada a Chicago, la saga, i ella té traumes de petita, i llavors, en el primer llibre, tot això surt al trobar-se en la investigació aquesta, el seu passat surt un altre cop i ha d'afrontar coses que portava molt de temps que tenia enterrades.
19: Tu tens 43 anys, des de quan, diguem, que ja estàs dedicant-te hores al tema aquest d'escriure?
20: Bueno, dedicant-me professionalment des que vaig començar fa un any i mig, però sempre he escrit, sempre, des de petita. O sigui, jo agafava, feia diaris, tot el que, bueno, contes de petita, de sempre m'ha agradat molt escriure. El que passa que per tema laboral tampoc havia tingut temps fins a aquesta temporada passada, que vaig tenir un parón a la feina i vaig aprofitar per fer el que volia fer.
19: I per què aquest gènere?
20: perquè m'encanta, m'encanta. Jo sóc amant del thriller, sempre, sempre pel·lícules, sèries, tot el que envolta el crim, true crime i tot això, és el que més m'agrada. Bueno, de fet, també tinc un altre llibre, que no l'he portat avui, que es diu Cròniques del mal. És que aquí us heu liat una mica.
2: Sí.
20: Cròniques del mal és un true crime que tinc escrit, i la saga, en realitat, es diu Saga la casa del pecado.
2: Vale.
20: Sí, Cròniques del mal és un altre llibre que tinc, que és un true crime d'assassins en sèrie, molt famosos a Estats Units, com el Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, bueno, i uns altres. I llavors, perquè m'agrada molt tot això, sempre m'ha agradat tot lo relacionat amb el crim i sobretot amb la psicologia de què els porta a fer el que fan, no?
2: A veure, va, anem a aclarir-ho. Cròniques del mal és el primer.
20: No. Cròniques del mal, el primer és aquest, Assassinato de la casa del pecado.
2: Vale.
20: El segon, Tun Negro, El asesino de novias. Cròniques del mal el vaig escriure després de Tun Negro perquè és la investigació prèvia que vaig fer, perquè Tun Negro és un assassino en sèrie.
2: I Cròniques del mal també forma part d'aquesta...
20: No, a part.
2: I Sombres del pecado?
20: I després La sombra del pecado és l'últim de la saga, que ja tanca la saga. Amb aquest tanco ja la saga.
2: Molt bé, completa, ja està. I tots amb la Kate.
20: Sí,
2: inclús
20: sí.
2: Inclús les
20: cròniques. Són els mateixos personatges en tots els llibres. L'únic que canvia són les investigacions i els casos.
2: Vale. O
20: sigui, cada llibre és una investigació diferent.
2: Bueno, jo, com dic en algun cas que he fet alguna entrevista similar, no deixen de ser com una visió molt cinematogràfica, no?
20: Sí, sí, sí.
2: És com si fos una sèrie d'aquestes de moda i té capítols, no?
20: Bueno, és més extens, però sí, sí.
2: Bueno, igual de cada llibre podies fer una sèrie, com ja, quasi, no?
20: Ja m'agradaria, ja.
2: I com és que... Bueno, ja m'has dit que t'agrada molt aquest tema del thriller i tal, i quins són els teus referents? Així...
20: Bueno, de
2: personatges o inclús de pel·lícules,
20: de personatges,
2: eh?
20: Fa molts anys veia una sèrie que es deia Castle, que, de fet, la protagonista la vaig basar molt en aquesta protagonista d'aquesta sèrie, que m'agrada molt, i m'agrada molt per tot el que cada cas era super raro, unes investigacions, i m'agrada molt. I en quant a lectura, tinc molts referents, però en realitat ningú és exactament del modus que jo escric, perquè jo llegeixo molt thriller, novel·la negra i tal, però la meva forma d'escriure és diferent. No és tant... És el que et dic. Jo no m'enfoco tant en el que és el macabre, sinó més en la psicologia.
2: Tot això tu autoedites, però quin és el teu univers, per dir-ho així, doncs, quin tipus de lectors creus que tens i com arribes amb ells?
20: Vale, a mi ja m'han posat un nom en Instagram.
2: Sí.
20: Es diu com a la sala.
2: Lady Killer,
20: ja, imagina't...
2: No, ensenya-la, ara sí te l'enfoquen.
20: A veure... No,
2: aquí, ai.
20: Aquí, Lady Killer, ja m'ha posat aquest nom. O sigui que imagina't al públic.
2: Bueno.
20: A tothom li agrada molt tots aquests temes de lo que és... Sobretot el que és el suspens, perquè els meus llibres són molt addictius. És d'aquests llibres que els enganxes i no pots parar de llegir.
2: I per què són una mica americanitzats?
20: Perquè jo sempre he pensat que en Estats Units hi ha més... Bueno, he pensat, i estadísticament...
2: Hi ha més psicokillers.
20: Sí, hi ha més psicokillers. I més assassins en sèrie. A part, tenen un altre tipus de forma també de portar les investigacions, perquè, clar, hi ha tants assassinats que no és com aquí, que aquí és diferent, no?
2: Llavors... Aquí són menys glamurosos els assassinats,
20: sí,
2: no?
20: Sí, bueno, més... no és tan espectacular la morgue i totes aquestes coses que n'hi ha allà.
2: Per cert, tu eres... administrativa comercial.
20: Sí.
2: Res
20: sí,
2: a veure,
20: sí.
2: No?
20: No, res a veure. Fixa't tu, la de voltes que dona la vida, eh?
2: Molt bé. I tens també com una doble vida, tu, perquè una banda administrativa i després...
20: No, ara mateix no, ara estic a l'atur i estic aprofitant tot el temps que tinc per fer això. Però, bueno, en algun moment hauré de tornar... A no ser que no em vagi molt bé, però si no, hauré de tornar a feina.
2: I ara una mica, quins una mica els teus objectius ara mateix, amb 3-4 llibres al carrer, estàs treballant en algú més o vols una mica donar sortida amb això que has fet ara?
20: Bueno, tinc dos projectes ara mateix en marxa. un que el tinc quasi terminat, que ja és un thriller independent de la saga. Jo és que l'he deixat com a saga perquè no volia tancar-ho, perquè si en un futur vull tornar a escriure amb aquests personatges, ho deixo com saga, no com trilogia. Però sí que és veritat que volia explorar unes altres coses i ara estic treballant en dos thrillers. Un que és un thriller apocalíptic, que també és una mica que sempre he volgut tocar aquest gènere, i l'altre, el que ja tinc acabat, és un thriller, però no és un thriller, no té res a veure amb aquells que tenen trama policial. Aquest és un thriller psicològic, d'aquests que estàs amb tensió tota l'estona, que li passen moltes coses al protagonista, però no té res a veure amb trames policials i de més. És més tensió i ficant una mica el peu amb el terror, una miqueta.
2: I tu com funciones com a escriptora? Ets de les que cada dia dedica un horari a escriure rigorós, o l'altra és ve la inspiració i em poso a tope fins que acabo amb canso?
20: Jo tinc setmanes que potser estic tot el dia a casa sense sortir, escrivint, i hi ha dies que no escric, perquè no, t'has d'estar inspirada. Jo no crec que algú s'assegui a una cadira i comenci a escriure, perquè primer has de tenir-ho tot al cap. El més important és que et vinguin les idees i després plasmar-les. Jo faig molt borrador també, perquè de vegades t'enganxa que estàs, jo què sé, fora de casa i se t'ocorreix alguna cosa i ho has d'apuntar, perquè després potser no...
2: Sí, després allò que t'il·lumines, després dius, exacte, ai, què era?
20: Sí, per això t'ho dic, que és una cosa que quan ho fem ens pot vindre en qualsevol moment. I llavors, quan ho tens, llavors sí que et poses a escriure, però primer és donar moltes voltes al cap.
2: I com vius després quan la gent et comenta el que has escrit, com ho ha viscut, que ho ha llegit, que et fa determinades preguntes que igual tu ni t'has plantejat i dius, però ai, doncs no havia caigut fins i tot amb això. Com et fa sentir tu això?
20: A mi em fa molta il·lusió. Sí, perquè la veritat és que he tingut molta sort, perquè bueno, jo quasi tot ho faig en Instagram. Llavors em fan moltes ressenyes dels llibres quan ho llegeixen i tal, i he tingut molta sort perquè tinc unes crítiques molt bones i gràcies a això també he crescut molt com a autora, no? Perquè no tinc... De vegades sí que és veritat que això és molt important, perquè clar, que parlin bé del teu llibre no és el mateix que parlin malament, no? Llavors va molt bé. I trobo que tinc ja una... A Instagram tinc ja lectors ja que cada cop que preparo un llibre i faig el llançament i tot, ja estan allà esperant i això no té preu. Això no té preu. Persones que ja et volen llegir ja tot el que escriguis, perquè si agrada la teva manera d'escriure i ja són lectors. I llavors això és el millor del món.
2: Algunes vegades quan hi ha un personatge molt principal, molt recurrent, i més sent una dona, no sé si hi ha la Kate té algú de tu.
20: Bueno, sí.
2: O
20: sí.
2: Tu algú d'ella.
20: No, sí, té coses de caràcter i tal. Bueno, traumes que té ella, per sort jo no els tinc. He tingut una vida molt normal, però sí que és un personatge d'una dona molt fort, molt treballadora, molt lluitadora, i això sí que ho té molt de mi, sí.
2: Molt bé, doncs ja per anar acabant, m'agradaria que fes un glob, tranquil·la, d'aigua. Sí. Doncs saber una mica com, doncs, on trobar-te, on comprar els teus llibres, on, com et dius, a les xarxes.
20: Vale, a Instagram, el meu Insta és arroba laia punto autora. Ai, no, perdona, laia.cabrera.autora, que t'ho he dit malament.
2: Vale. Laia.cabrera.autora.
20: Autora.
2: Molt bé, perfecte.
20: I els meus llibres es poden trobar en Amazon.
2: Amazon, vale.
20: O es poden comprar a mi directament a l'Instagram, també.
2: Vale, busquen a Instagram i et contacten, i si no, per Amazon.
20: Signat, jo els envio.
2: I ho tens també digitals i tot el rotllo, o treballes
20: més paper? Sí, estan també en digital, els tres. Sí.
2: Bueno, segur que no et forres, però bueno, suposo que el tema és, com a mínim, intentar, com tu dius, el somni seria viure això, no?
20: Home, quan ara ja el següent projecte que tinc ho vull enviar a Editorial Tradicional, a veure si hi ha sort, i llavors podem ja canviar una mica de paradigma.
2: Ara tu has entrat en el món aquest del Ripolletres, ja presentant a la biblioteca.
20: Sí.
2: Tens o tenies contacte amb altres autores que han anat a Ripollet? N'hi ha moltes que també...
20: No. A la Tamara Marín sí que la segueixo en Instagram, però no la conec ni en persona.
2: Hi ha diverses autores, i després doncs també alguns autors, i segur que compartiu coses. A més, dius que estaràs en alguna fira?
20: Bueno, ara tinc, la setmana que ve aniré al Your Stories Market a Barcelona, que ho fan a Sants, a les Cotxeres de Sants. Aquest cap de setmana passat he estat a València, a De Puño i Letra, que era un altre event. I el dia 3 d'octubre a Pai Porta, una altra fira independent, d'autors independents. I sí que tinc una oportunitat molt bona, ara al novembre, que em van convidar a anar d'invitada a taula, és a dir, a parlar, Illescas, a Literat i Illescas, que és un dels events de novel·la negra més importants que es fan aquí a Espanya. I vaig ja com a autora invitada, no com a públic, a parlar dels meus llibres amb altres autors, que hi ha un nivell molt alt, perquè va Miquel Santiago, que és un autor del gènere molt consolidat, i estic molt contenta amb aquesta oportunitat, perquè... veure un autor que tu llegeixes els seus llibres allà i està amb ell, deu ser un somni.
2: Doncs ho celebrem, Laia Cabrera, autora, novel·lista, novel·la negra, amb una producció força interessant. Doncs a partir d'ara ja existeixes també per nosaltres.
20: Gràcies.
2: I res, i moltíssima sort.
20: Gràcies, moltes gràcies per invitar-me avui aquí, Toni. I quan vulguis, torno, que jo no tinc cap problema.
2: Doncs segur que et tindrem de nou per aquí. Ja t'he explicat que tenim un programa que es diu Temps de Llibres, que també, també tractem de tots, i especialment els autors locals són els més cuidats. Doncs deixa'm que no marxis, perquè et vull donar pas també a un altre event molt important que hi ha a Ripollet aquest cap de setmana, i és que Amics del Teatre estrena Terra Baixa al Centre Parroquial, després de 30 anys que no la representaven. És el clàssic per excel·lència del teatre en català, i 130 anys després els mateixos abusos que denunciava continuen passant, abús de poder i abusos contra les dones i els infants. En parlàvem fa uns dies amb la directora Laia Vilardell i una representació dels actors, Jordi Puig, que feia de Tomàs, Josep Tubau, que fa de Sebastià, i Montse Paredes, que fa de Marta. Les entrades encara en queden algunes poquetes, però estan a la venda a la web d'amicsdelteatre.cat, i la representació són aquest divendres i dissabte i dissabte a les 8 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda. Veiem aquesta entrevista, això és el que ens explicaven i que també han pogut veure en un extracte a la revista La Llana d'aquesta festa major. Aquest mes de setembre, Amics del Teatre estrena Terra Baixa, després de 30 anys que no representava el Centre Parroquial. És un clàssic per excel·lència del teatre català, i 130 anys després, els mateixos abusos que denunciava continuen passant, abús de poder i també abusos contra les dones i els infants. Parlem, per tant, de teatre de text, però també de teatre compromès, d'emocions a flor de pell, i per parlar-ne avui ens acompanyen tres dels seus actors protagonistes, el Jordi Puig, què tal, benvingut.
1: Gràcies.
2: També està amb nosaltres la Montse Paredes.
21: Hola, què tal?
2: I el Josep Tubau.
22: Hola, què tal?
2: Sou una part dels 10 actors en paper que surten, i després també tenim una altra protagonista, que avui la tenim enregistrada, que és la Laia Vilardell, que no ha pogut venir, però que tenim una gravació que ens posarà en context i ens parlarà de la part de la direcció. Si us sembla, després d'escoltar-la, que són uns 7 minutets, l'escoltarem amb atenció, doncs després parlarem també de més coses amb vosaltres, així que veiem-ho.
23: Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes salutacions, Toni. No puc ser presencialment, però m'ha fet molta il·lusió que comptessis amb nosaltres i que ens volguessis, doncs, preguntar cosetes a la nostra propera producció que fem Amics del Teatre de Ripollet. Aleshores, intentaré contestar totes les preguntes que em feu. Una d'elles, em pregunteu què és Terra Baixa. Bé, Terra Baixa és el clàssic per excel·lència català, l'obra d'Esperdenya típica i molt coneguda. Penseu que s'ha fet arreu del món, Terra Baixa s'ha traduït en infinitats d'idiomes, i per tant, doncs, és una obra que s'havia de fer, feia ja 30 anys que no es feia, que Amics del Teatre no la feia, i l'havíem de fer. L'altra pregunta que em feia era, doncs, si m'aportava molta pressió el fet de ser una obra coneguda, que això doncs, s'hi afegia pressió en aquest tema, és cert, sí, no us enganyaré, evidentment que aporta una mica més de pressió fer una obra que tothom coneix, que tothom sap de què va, però és una pressió molt xula, perquè és que és una obra que a mi m'apassiona, vull dir que jo crec que el fet de que ens apassioni a tot l'equip que formem part de Terra Baixa fa que la pressió, al revés, que ens aporti ganes, il·lusió i força per fer-la. Em pregunteu també si la seva crítica social continua sent vigent. Jo crec que sí. Sempre jo, quan em van preguntar una miqueta, no? Fes una mica 4-5 cèntims de Terra Baixa, no? I de per què s'està fent encara actualment, justament vaig dir això, que la crítica social continua vigent, perquè en aquests moments, malauradament, encara hi ha abús de poder, abús sexual contra les dones i abús infantil. És molt trist dir-ho, però és així. I per tant, doncs, tots aquests trets que apareixen a l'obra Terra Baixa continuen sent vigents, malgrat tot i malauradament. Què més em pregunteu? Em pregunteu si hi ha hagut reptes, si hem hagut de superar reptes. Doncs mireu, jo us diré que és una de les obres en la que m'ha suposat, he tingut moltes complicacions, molts problemes, problemes tècnics, problemes de tot tipus, però sabeu què ha passat? Que l'equip que finalment ha fet Terra Baixa al final ha estat un equip que davant del repte o davant del problema hi posava força, hi posava més energia i més ganes encara de fer-la, i això ha fet que, bueno, que fos una obra, doncs un projecte que ha tirat endavant, que està, m'emociona veure la força, la passió, la il·lusió que tots hi hem posat i que hi estem posant en aquest projecte. Sí que és cert que hi va haver-hi un punt d'inflexió davant la gran pena i la notícia trista de la mort d'un dels companys que sortia a Terra Baixa. El nostre estimadíssim company Celedonio Sepúlveda ens va deixar a mig projecte. Això va ser un cop molt fort per tot l'equip, va ser un cop fort per amics del teatre, però per l'equip que estaven fent Terra Baixa va ser un cop molt dur, molt dur, molt dur, molt dur. Però jo crec que ell, des de la Terra Alta, ens està donant unes forces i unes energies que bé, que fa que el projecte encara el fem amb més il·lusió i més ganes, perquè li estem dedicant amb ell. Cada vegada que comencem un assaig diem, va per tu, Cele. Per tant, Terra Baixa, evidentment, que anirà pel nostre company en Celedonio Sepúlveda. I sí, aquests han estat reptes, i això no és un repte, això ha sigut una notícia trista, però ho fem per ell, i només per ell. Em pregunteu també si a l'hora doncs, de crear aquest projecte, doncs, com que tenia tantes referències a Terra Baixa, doncs, si he aprofitat alguna de les referències. La resposta és que, evidentment, les persones no fem res partint de zero. Ens queda un bagatge cultural que tenim a dintre que d'alguna manera surt. Això és evident i és lògic. He vist Terra Baixa del dret i del revés i, per tant, doncs, és lògic i segur que hi ha alguna cosa que em surt del bagatge, però sí que l'he creada de zero jo. És a dir, tot el que és l'escenografia, per exemple, veureu que és una escenografia, no vull avançar res, però és una, tant l'escenografia com el vestuari està pensat de manera que hi hagi una explicació sobre les emocions, els sentiments, la pressió, l'opressió, la llibertat, la puresa, és a dir, totes aquestes emocions que surten i totes aquestes característiques dels diferents personatges es veuran des del terra de l'escenari fins al decorat, a l'atrezzo i sobretot amb el vestuari també. Per tant, el muntatge l'he intentat crear jo de zero, des de, evidentment, partint dels bagatges culturals que tens, clar, lògicament. Què destacaria, em pregunteu, de la versió d'Amics del Teatre? Bueno, és una obra que ja us he comentat que ha portat molts conflictes, moltes dificultats, ni conflictes no, moltes dificultats i molts entrebancs. Això ha fet que hagi hagut també de canviar una mica l'obra, i hi ha dos personatges que, pues, que he eliminat. El que passa que sí que he intentat, malgrat això, ser molt fidel a Àngel Guimerà i molt, molt, molt fidel a la seva obra. Penso que és un gran escriptor, un gran dramaturg, i per tant jo no era ningú per tocar-li res. He intentat ser molt, molt, molt, molt, molt, molt coherent amb ell. Sí que és veritat que vaig agafar una versió una mica més moderna en quant al tipus de llenguatge que s'utilitza. No es fa servir un català antic, sinó que es fa servir un català modern. Però a part d'això, ja està. I també em demaneu que convidi al públic que vingui. És que no us la podeu perdre, no és que us hagi de convidar, és que no us la podeu perdre, perquè és l'obra per excel·lència, és l'obra de teatre per excel·lència, el pal de paller de moltes altres obres de teatre. Per tant, no us la podeu perdre, això per aquest motiu, però també perquè us puc assegurar, però us ho puc prometre, que sortireu diferents a com heu entrat. Veient Terra Baixa se us posarà la pell de gallina, veient Terra Baixa us emocionareu, veient Terra Baixa riureu, plorareu i us farà pensar molt. Malgrat que és molt antiga, continua sent molt vigent tot el que passa. I per tant sortireu d'allà no remoguts, però sí pensant. O sigui que endavant, ànims, i ja podeu venir quan vulgueu. Moltes gràcies.
2: Doncs això el que ens explicava la Laia Vilardell, directora, que no ha pogut estar aquí perquè és que està de vacances, però no us diré ni on ni com, però s'ho ha muntat per poder ser aquí amb nosaltres i transmetent aquest entusiasme, que per cert, la gent no ho sap, jo no ho sabia, com a mínim, ella i dos dels que esteu aquí deu estar amb la darrera versió, bueno, de representació de Terra Baixa fa 30 anys.
0: Correcte.
2: Tu ets un d'ells, no, Jordi?
0: Sí, jo, per exemple, fa 30 anys, que clar, tenia 30 menys, doncs vaig fer de Manelic. I ara doncs, faig de l'avi Tomàs, clar. Han passat 30 anys i igualment doncs, passa com tots els actors, no? És això, i clar, també és una diferència. La nostra la va dirigir en Valentí Valilla, també una persona també amb unes maneres més antigues, uh-huh. així com la Laia és més moderna, no? Uh-huh. És a dir, que també ens hem intentat una versió més actual i, com deia ella, tot, vestuari, tot, és una cosa molt més moderna i actualitzada una mica.
2: Sí. Montse, tu també?
1: No, jo no.
2: No.
1: El Manelic, l'Enric Trias, que fa de Manelic, també feia, fa 30 anys, feia d'un altre personatge.
2: Sí,
1: i l'Àngels Trias també feia de Nuri i ara fa de Perdigona.
21: Sí. Però jo... I ara la Nuri és la seva filla, la Laura.
1: La Laura.
2: Heu crescut amb els personatges.
0: I la Laia Vilardell, la directora feia de Marta, el paper de la Montse.
2: Molt bé, què opineu del que deia? Vull dir, és veritat que la gent penseu que se sorprendrà?
0: Jo crec que una mica sí.
1: Jo totalment. La posada en escena per mi és molt original i penso que, bueno, que estem fent molt bona feina i que sí, que sorprendrem.
2: Uh-huh. Parlem una mica del que feu vosaltres i després una mica, doncs, si us ha costat molt. Comencem, si et sembla, per tu, Josep. Uh-huh. Tu fas de...
21: Sebastià.
2: Uh-huh. El teu personatge qui és en aquesta obra?
21: Bueno, el Sebastià és el dolent de l'obra, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. És el terratinent que realment doncs, té un abús de poder en tot tot l'ample de la paraula, del concepte que puguis tenir d'abús de poder. Vull dir, és un abusador tant amb la gent com amb les dones, com amb la gent que treballa amb ell. Vull dir, és un home que...
2: És malparit, que
21: sí. És el típic, el villano, que diríem en castellà, no? Però que en català, doncs, en aquest aspecte, doncs, és una miqueta el personatge que és la cara fosca de l'obra i que jo crec que, bé, contrarresta molt amb tot l'altre. Vull dir, a mi els tipus de papers aquests m'agraden molt i jo, el Sebastià, és un paper que tota la vida m'havia agradat fer i, bueno, ara he tingut l'oportunitat de fer-lo, doncs, i ja està.
2: Has disfrutat fent de dolent i de dir aquelles coses que un es conté, no?
21: Molt, perquè saps què passa? Que jo vinc del còmic, llavors una miqueta... Els còmics, en el fons, una miqueta també ens agrada molt aquests papers així de dolents. Llavors és una cosa totalment diferent, però que bé, que també he disfrutat molt fent-lo i a part amb els companys, que moltes vegades doncs, també és una cosa que, no sé, les escenes que tinc amb la Montse o amb l'Enric són fa 40 anys que ens coneixem. Vull dir, que no és allò que diguis, vull dir...
2: Saps que estàs actuant, ja t'entenc, ja.
21: Que sí, però que em refereixo que tens una confiança dalt de l'escenari que potser amb un altre no tindries.
2: Però el públic segurament sí que el pot impressionar.
21: El públic jo crec que sí, perquè per mi és una obra molt, molt, molt bèstia. molt bèstia, perquè és que, vull dir, estem parlant de que fa 150 anys, doncs, el que eren les masies catalanes, doncs, es vivia d'una manera que, clar, tot això ha canviat molt, i en aquella època, doncs, la vida valia el que valia, i llavors una miqueta hi havia el que manava i els que eren manats, i a partir d'aquí, doncs, es desenvolupa tota l'obra.
2: Montse, tu fas, Montse Parés, fas de Marta.
1: De Marta.
2: Qui és la Marta?
1: Ai, la Marta pobreta. La Marta comença l'obra, que és una dona que està totalment en un pou. Vull dir, no decideix res per ella, està sotmesa completament al Sebastià, però que amb ella ja li sembla bé, perquè és el que ha viscut des de petit. Aleshores, tampoc no és que us li sembli malament. I realment això, i a poc, doncs, va agafant coratge i a poc va sortint d'aquest pou, però és una dona pobreta que ha patit moltíssim.
2: I Jordi, tu fas a Tomàs. Qui és el Tomàs?
0: Bueno, el Tomàs és, diríem, el que li diu al Sebastià que hi ha un pastor que coneixia, que és el que fa una mica el casament, no? El que busca un, per dir, com diria en català, un monigote perquè es casi... perquè es casi amb ella i dissimuli tot, no? Primer amb ella hi ha unes escenes que estan molt enrabiat amb la Marta, i després es veu com va variant el personatge, degut a que la Marta li explica tot, va variant el personatge fins a fer-se molt tendre.
2: Tu havies fet la versió fa 30 anys de Manelic,
0: correcte.
2: I tens uns grans referents actorals ahí, Enric Major, Lluís Omar, etc, etc. Parla'ns d'aquest personatge que tu has fet.
0: El de Manelic?
2: Sí.
0: Bueno, jo el vaig fer... Jo no vaig mirar cap referent ni obres. Quan la fem, tenim una direcció i després la fas. També jo he vist que, per exemple, com la manera de ser de cara al Manelic d'ara i el d'abans, doncs són molt diferents, no? Jo potser el Manelic d'ara és més, potser una mica més tendre, i jo el vaig fer potser més bèstia, no? Més
2: gran. Més rebelde, no?
0: Me'n recordo que el que feia de Sebastià en aquell moment, que era el Carles Lletan, que em pot descansar, estava assustat, perquè hi havia vegades que li feia, l'espitxava amb una ràbia que el tirava, no? I l'Enric té aquesta, però potser és d'una manera més sensible ara, i jo el vaig fer molt més bèstia, molt més així, una persona que està a les muntanyes, que només veu les cabres, doncs quan baixa amb gent no sap com està.
2: Te recordes la famosa frase que tothom recorda?
0: Sí, me'n recordo. Bueno, hi ha un parell de frases que m'agrada molt, sobretot una que és amb el moment que està amb la Marta, que m'agrada, i ara que me la vinguin a vendre. Aquesta era una de les fases. I l'altra, el Jeff ja està rient, que és: he mort el llop. El llop. Que jo no sé dir la ella. Sempre dic: he mort el llop.
2: Amb Y, ja t'entenc, ja.
0: Sí, sempre.
2: Suposo que t'hauran insistit, eh? Sí. T'hauran apretat,
0: bueno,
2: per això.
0: Sí que ho feien, però al final crec que em van deixar per impossible.
21: Sí. Cadascú com és i avall.
2: Que la gent està com esperant, no?, aquesta frase, no?
21: Sí, clar, però s'ha d'esperar 2 hores, eh?
0: Sí. A més,
2: és tot, hores. És que són 2 parts? Com és l'obra?
0: No, tot a seguida.
2: Tot d'una tirada.
21: Són 3 actes, però nosaltres la fem tota seguida.
2: I dues hores.
21: Dues hores.
0: Sí, 2 hores justes.
21: L'altre dia vam fer un preassaig, per dir-ho d'una manera així, tota tirada, i potser vam estar 2 hores 5, 2 hores 10, però bueno, aquests 5 minuts els recuperarem, o 10 minuts.
2: I quins, quins personatges més hi ha així que ens pugueu parlar?
1: Hi ha la Nuri, que la Nuri representa que és com de les perdigones, la joveneta. Hi ha la Marta, per exemple, li té molt carinyo perquè té l'edat de la Marta, la mateixa edat que la Marta tenia quan va conèixer el Sebastià. Aleshores, veu a la Nuri, la veu molt identificada amb ella i pateix molt per ella, la Nuri. Després hi ha les perdigones, que són els que també porten, bueno, com la xafarderia i l'alegria, no? Són la part més divertida, de xafarders, de tota l'obra.
21: Sí, són l'Àlex Nonell, la Maria Jesús Marquès i l'Àngels Trias.
1: Sí. Després hi ha el Xeixa.
21: El Jordi Sans,
1: que és un paper que també només surt una estona al començament, però també és molt bonic aquell paper, i el fa, bueno, que el fa també molt bé.
21: Llavors tenim el Toni Liarte, que ens fa el mossèn, que desgraciadament l'ha de fer perquè el Celedonio Sepúlveda, que és qui el feia, que debutava realment com a actor de text, doncs va tenir la desgràcia, vull dir...
2: Fa molt que va morir?
21: Doncs farà un mes...
0: Un mes i mig.
21: Bueno, sí.
0: Era una persona que, com debutava, com diu el Jeff, en paper, estava molt il·lusionat i a mi em havia dit que s'havia vist totes les versions que va trobar, sí. Es havia vist de terra baixa.
21: És a dir,
0: el paper. Estava il·lusionat i deia, com faig jo teatre, que acabo de començar amb uns vostres monstres com vosaltres, que porteu 40 anys fent teatre, no? Com estic jo aquí amb vosaltres?
2: Però malgrat la tristesa, també és molt maco, no? El que sempre puguis, no?
0: No, i tenia molta empenta, inclús fent els decorats. Me'n recordo que els últims dies estava, inclús enviava passats Laia, ja tinc les cortines per aquí, Laia, ja tinc això, ja tinc fet, escolta, que podem fer això, vine al teatre, vull dir, estava molt implicat.
21: Jo el Cele va aparèixer ara, aquest Nadal, hauria fet 2 anys, va aparèixer pel teatre, va ser quan es va jubilar, va dir, doncs ara tinc temps de fer coses, i va tenir una entrada així una miqueta així, ui, qui és, perquè aquí al final ens coneixem tots, no?
2: Sí.
21: Però de cop i volta va ser una persona que va començar a involucrar-se de tal manera, sobretot amb el tema d'escenografia i tal, que és que el que no et fes el Cele no t'ho feia ningú. I aquí, jo crec que amics del teatre hi hem notat molt una pujada amb escenografia aquests últims anys, molt, molt bèstia. I ara, doncs, li va sortir l'oportunitat de fer aquest paper, i la veritat és que ja et dic jo que l'actitud del Cele fent aquest paper era de 10. És a dir, jo no havia vist ningú que 2 mesos o 3 mesos abans de fer l'obra ja pugés vestit a l'escenari per assajar. Vull dir, ell anava assajat com hauria fet l'obra. Mm-hmm. I assajava com hauria fet l'obra. Una persona que portava ulleres que ja mai s'havia posat lentilles i es va fer unes lentilles per l'obra. Vull dir que...
2: Vull dir que realment li va... Però el va fer molt feliç segur tota la part, perquè encara que no l'hagi pogut, per dir-ho així, arribar a l'estrena, no?
0: A més, també aquest any per Nadal, quan vam fer el Pessebre Vivent, estava fent de romà i estava també molt content de participar al Pessebre Vivent que vam fer.
21: Ens va colpejar això una miqueta.
1: Sí, va ser un cop.
0: Encara a vegades, quan tenim una escena, encara esperes que et surti ahir i després surt el Toni.
21: Va sortir el Toni Liarte, que al final és qui fa el seu paper.
1: Sí, molt agraïts, perquè el Toni també ho ha agafat així a l'últim moment.
2: De rasquis a última hora, no?
1: I molt bé, i a més ho està fent molt bé, també, vull dir que...
21: I l'Enric Trias, que s'ha fotut un currasso amb el Manelí, que déu-m'hi-do.
1: Sí, sí.
2: No ens falta ningú, d'esmentar?
21: Jo diria que no.
1: No.
21: No volia deixar-me ningú.
0: Després ja...
1: Després de tot el poble, també, que ens ajuda molt i ens dona molta força. Mm-hmm. I surten algunes escenes.
2: I us faig una pregunta a vosaltres com a actors, també similar que li he fet a la Laia com a directora. Vull dir, una obra tan coneguda amb actors tan coneguts, val, que a més se'ls coneix amb alguns d'ells, com l'Enric Majó, se'l coneix per Terra Baixa, sí, sobretot, sí. No? Doncs què? En aquest entorn, aquesta ombra us ha...
21: Mira, Toni, jo diré una cosa i crec que parlo tant per mi com per la Montse i el Jordi. Vull dir, nosaltres venim dels clàssics. És a dir, amics del teatre actualment no se'n fan tants de clàssics. Mm-hmm. Perquè sembla que els clàssics ara en aquests moments estan com una miqueta demodé. Mm-hmm. Però als anys 80 i 90, nosaltres és que clàssics n'havíem fet molts. Llavors, el que aquí s'anomenava l'obra d'Espardenya. Mm-hmm. Amb la qual no ens fa por, perquè per nosaltres el clàssic ha sigut la nostra escola de teatre.
2: Jo pensava que d'Espardenya volia perquè era catalaneta, no?
21: Sí, bé, bueno, és que al final, a veure, l'Àngel Guimarà... Vull dir...
0: És com el Cafè de la Marina, que també l'han fet.
21: Però l'Àngel Guimarà, per exemple, a part de Terra Baixa, té una hiperconeguda, que és Maricel.
0: Sí.
21: Una miqueta, el que passa que hem vist la versió de Coll de Gom musical, però que ell s'està estès una obra que és escrita, vull dir, que de text. Llavors té la Maria Rosa, té...
2: No totes sé. Aquestes les heu fet, sí, sí.
21: Clar, són obres que als anys 70, 80, es feien i que va arribar un moment a partir d'aquest nou segle XXI que s'han deixat de fer clàssics. Uh-huh. I de tant en tant, doncs, jo crec que, ostres, i que la gent jove hauria de veure el clàssic com una cosa, per mi, que és com una escola de teatre. Uh-huh. És una escola de teatre, perquè allà ho treus tot. Uh-huh. Ho treus tot.
0: Sí, a més, és el que deies, el clàssic potser et fa més... A veure, una obra de teatre moderna no en sabrem el guió tu i jo, però clar, potser estàs parlant d'un Terra Baixa i t'equivoques, i el que està baix a la platea sap perfectament la lletra. I et diu, i pensa, ja s'ha equivocat. Però no sé, que en una obra moderna no ens sabem tothom tot com va, però tothom sap potser moltes vegades totes les paraules de terra baixa.
2: Però això és pressió, com deia jo, eh?
21: Ah, sí, sí, és la pressió ben portada, vull dir, tampoc.
0: Per exemple, un dels que surt de poble, que està a Serra d'Anyola, com es diu ara? És que els noms?
21: El Vilaró.
1: El Vilaró.
0: L'altre dia jo estàvem fent un acte en el qual jo no sortia i anava, ell la dirigida a Cerdanyola, i anava dient-me totes les paraules, de tot el que deien tothom. I la va dirigir una vegada i anava dient totes les paraules. Clar, tot això és una pressió que saps, que tothom sap si t'has equivocat.
1: Jo tinc la pressió amb la directora. Clar. La directora ha fet el meu paper abans, i aleshores té molt clar el que vol, i a vegades, clar, cadascú al final interpreta, cadascú té el seu estil una mica. Més que altres actors famosos, la meva pressió és la directora, que la tinc allà, i que ella, a més, ho viu moltíssim. La Laia la viu moltíssim, aquesta obra.
21: A part de les diferents versions, alguna hauré vist per la tele, que no sóc jo gaire a veure teatre per la tele, ni de fixar-me en d'això, però sí que recordo el Romea, haver vist el Lluís Omar, que feia quatre personatges d'aquesta obra, i em va impactar.
2: Sí, però ell va fer com una versió molt...
21: Sí, però ell feia, especial, no? Ell feia de Manelic, feia de Sebastià, feia de Marta i feia de Nuri. I llavors, però veies els quatre personatges ben diferenciats. I és un, ja et dic, em va impactar, perquè una sola persona, doncs, que t'ompli un teatre i tal, has de ser molt i molt i molt bo.
2: Una pregunta clàssica que sempre que entrevisto amics al teatre és: tanta feina per tres representacions... No serà així aquesta vegada?
21: Bueno, fem el que dèiem.
0: Quatre.
1: En farem una més, perquè ens han convidat a anar a Cerdanyola, que celebren els 50 anys del GAT,
21: el grup de teatre. És el grup artístic de teatre d'allà de Cerdanyola.
1: D'allà de Cerdanyola.
2: Molt bé.
1: I ens han convidat a anar-hi, per tant, a l'octubre farem una altra representació.
2: On ho fareu?
21: A l'Ateneu.
1: Sí, l'Ateneu de Cerdanyola.
21: El dia 9 d'octubre, un divendres, al vespre.
2: Vull dir que encara la tindreu recent, eh? Perquè sí, a vegades sí, tornar a fer l'obra quan ja l'has parat, doncs volies tornar-la a arrencar a costa, no?
0: Sí, sí. I és el que diem, a mi amb l'edat cada vegada m'ha costat molt aprendre'm el paper, eh?
1: Sí? És que és una obra... No, Jordi, és una obra...
2: Home, són dues hores, no?
1: Sí. És una obra que requereix molta concentració, que és... bueno, per l'actor és un repte gran, eh? De text i d'interpretació, perquè...
0: Sí, jo quan veig a l'Enric totes les parrafades que t'he dit, sí, jo no sé com ho vaig fer fa 30 anys. Bueno, jo era dels que el paper jo mai gaire me'l sabia.
21: Aquella època hi havia apuntadors, avui en dia desgraciadament no n'hi ha.
0: No,
1: i a més amb unes emocions que des del moment que trepitges l'escenari les estàs visquent. Vull dir que l'altre dia vam acabar...
21: Rebentats.
1: Vull dir que moltes sessions seguides tampoc no sé si podríem fer, perquè és una obra molt, molt exigent.
2: Molt bé, Didi, ja teniu ja a punt, només cal que la gent doncs busqui les entrades, no sé si ja estaran disponibles quan estem gravant aquesta entrevista, quan la matem, segur que sí.
21: Segur.
2: I jo crec que ja el... quan això ja ho publiquem també per Festa Major, suposo que ja es podran comprar les entrades. Vull dir que l'obra de allò de Festa Major o de tornar a Festa Major ja és aquesta.
21: Sí,
2: eh?
21: Sí.
0: Correcte.
2: Algun altre projecte a la vista?
21: Bon, suposo que no. Per Nadal tornaran a venir els Pastorets, que els fem cada, dos anys.
2: Toca aquest any,
21: aquest
2: Pastorets?
21: Aquest any toca. L'any passat va fer el Passeig Vivent i aquest any tornen a tocar Pastorets. I segur que moltes coses hi ha, perquè avui en dia els musicals sempre fem un a l'any, vull dir, una miqueta, ja et dic, aquesta terra baixa ha sigut colada una miqueta allà, perquè ja et dic, els clàssics que us costen, però jo crec que són molt, molt importants dins del teatre català i del teatre nostre i amics del teatre. El que passa és que bé, una miqueta avui en dia la gent jove tot això no ho coneix gaire, i jo crec que serà una manera de que coneguin doncs el teatre clàssic català.
2: Doncs recordem les dates: divendres 18 de setembre a les 8 de la tarda, dissabte 19 també a les 8 de la tarda, i diumenge una mica més d'hora, 20 de setembre a les 6 de la tarda. Doncs entrades, com sempre, amics del teatre, a la web de vostre amicsdelteatre.cat, i doncs això, animar tota la gent, com ha dit abans la Laia, que us vingui a veure i a sentir totes aquestes emocions que us deseu transmès i que de ben segur que al públic se li encomanaran.
0: Sí, perquè és que allò que deia l'escenografia, des del moment, des del minut 1 ja entraran a anar a l'obra.
1: Sí.
0: Des del minut 1.
1: I el que deia el Josep, també animar els joves que vinguin, que al final són aquestes obres, jo com a mare d'adolescents, que primer de batxillerat les tenen com a lectures obligatòries. Uh-huh. Quina millor manera de veure aquella lectura que has de fer que venint al teatre i veure aquests clàssics, que després els sorprenen i realment els agrada molt en els joves. D'entrada no els crida tant l'atenció que potser un musical, com deien, però després els hi agraden. I a part, doncs mira, és una altra manera de llegir aquest llibre que han de llegir.
2: Molt bé, doncs que aquest estiu vagi molt bé, amb tota la pressió del paper ahir per repassar, i després doncs que l'estrena vagi fantàstic.
21: Ens haurem de portar a la platja.
2: Sí. Molt bé, doncs donem les gràcies avui al Jordi Puig, al Josep Tubau i a la Montse Paredes, i a la Laia Vilardell, directora, ells tres actors, conjuntament amb tot aquest grup d'actoral i de producció que treballa en aquesta obra, Terra Baixa, un clàssic que representa 30 anys després al Centre Parroquial de Ripollet i que de ben segur doncs serà molt ben rebut pel públic de Ripollet. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies a tu.
4: Gràcies a vosaltres.
5: El 91.3 Info Setmanal.
6: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
22: Y el del medio de los chichos.
6: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el Hombre Lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.

0: ternero. Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això, però quina hora és, a quina hora és?
0: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: El 91.3, info setmanal.
3: Queden 15 minuts per arribar a les 6-7 de la tarda. Avui, amb molt de temps, estem, doncs, quasi... No passa mai, això. Marc Mata, què tal? Benvingut.
4: Bon retrobat.
3: Molt bé, doncs, retrobat. Som aquí amb un tot Ripollet al dia més nou mensual, no?
4: Sí. Nou curs, nova etapa. Evidentment, és per fer una revista més potent. Informem a diari a la nostra pàgina web i volem que amb aquest nou format, doncs, també donar més protagonisme a la gent, que amb noves seccions com enquestes que formulem i que la gent pot anar contestant, o fins i tot qui ja hagi agafat la d'aquest mes de setembre, també cartes del lector, felicitacions, i com sempre, pues, imatges del mes, en comptes de la setmana del mes, en aquest cas Festa Major, que va donar també per molta...
3: Després entrarem al detall.
4: Per molta cosa.
3: Quan sortirà la revista?
4: Normalment el primer dijous de mes. Uh-huh. Sempre, si el dijous és festiu, a vegades, pues, com passava amb la revista setmanal, s'avançarà un dia, però teòricament el primer dijous de cada mes.
3: I número de pàgines, les mateixes que abans?
4: No, hem augmentat a 30... Ara t'ho dic. A 48 pàgines.
3: A 48. Mm-hmm. Abans era de...
4: 32, em
3: 32. Sembla. Mm-hmm. Molt bé. Perfecte, doncs ja està aclarit. Anem a repassar una miqueta del que teniu i després parlarem una miqueta de la web, si et sembla també, vale? Perquè avui tenim més temps. Comencem pel nou curs...
4: Sí.
3: Un nou curs, com has dit tu, marcat per la vaga. Jo diria per la vaga, per la pluja, per...
4: Sí, bàsicament quan vam tancar el tot, sabíem que hi hauria vaga, ja s'havia confirmat que hi hauria vaga. El que no sabíem és que un dia després hi hauria l'alerta meteorològica i que això obligaria que la Generalitat... suspengués en 5 comarques, una d'elles la nostra, les classes. Després ja vam veure que no va ploure gaire, no? Però millor, com dic jo, millor avisar i ser previngut que no que després pugui passar alguna cosa com aquesta setmana, que ha fet un any d'aquestes fortes tempestes que vam patir aquí a Ripollet i que ahir jo me'n vaig recordar amb el que vam viure ahir a la nit.
3: Veig que teniu diverses seccions d'aquestes com de curiositats o d'entreteniment, no? I després, anant a l'actualitat pura i dura, doncs també una diada, tu parlaves que es faria, ja s'ha fet, vull dir, molt participativa aquest any, no?
4: Sí, crec que l'any passat tampoc va deixar de ser molt participativa, jo crec que sempre és participativa. I també cal destacar la revetlla que va haver el dijous, que per primer any es va fer i que també va tenir molta participació d'assistència, no?
3: Uh-huh. R7, aquesta línia desapareguda que torna, a la Universitat
4: Andreu. Sí, amb l'inici de curs i just el dia que va començar el curs pels universitaris, el 7 de setembre.
3: T'he de dir que jo vaig agafar ahir el tren i vaig veure passar un R7 buit. Jo crec que ara s'haurà de recuperar quasi de zero, no? Perquè n'ha estat molts mesos, eh?
4: S'haurà de recuperar de zero. Jo no sé si era una línia que, això és la meva, el meu punt de vista, que fos més transitable, no?, en quant a la R4, que sí que l'agafa molta més gent. Però, bueno, inici de curs també ha estat... No? Portem una setmana de curs pels universitaris, per tant, anirem veient com va.
3: Molt bé, també parleu d'aquesta jornada d'arxius que tindrà lloc a l'octubre, però m'interessa especialment saber aquesta manifestació per Ceuta, on no se sap molt bé per què o contra què.
4: Va estar convocada per Ceuta i es van convocar al davant de l'Ajuntament, que és on tenien, segons nosaltres vam poder saber, on

0: tenien el permís, però després, com passen pràcticament totes les manifestacions, sempre hi ha algú que vol anar més i es vol saltar aquesta prohibició, no? I de 200 aproximadament persones que va haver-hi, es va quedar en 5... Jo vaig comptar una cinquantena que van recórrer part dels carrers de la ciutat, baixant sobretot a la part de la Rambla, amb càntics a favor de Ceuta i altres càntics que jo crec que no tocaven.
1: Bé, doncs són 200 persones, déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
1: El que va mobilitzar, tenint en compte doncs, que la gent es movem tan poc, no? Un incendi no és el primer,
0: no,
1: en aquest cas.
0: I més en aquella zona, no és el primer, fa 2 anys, nosaltres a més ho recordàvem en una notícia més extensa al web, perquè al final el paper dona l'espai és el que és. A mi quan em va arribar la informació de que hi havia un incendi, jo mateix quan vaig arribar vaig comentar, pensava que era el mateix lloc on va haver fa 2 anys l'altre incendi, no va ser en els mateixos shorts, però van ser al costat i van tenir durant més d'una hora l'autopista, la C58 tallada direcció Sabadell, on hi ha vídeos on es veu també a xarxes on es veu a gent donant la volta i passant a l'altre costat per baixar direcció Barcelona, i més de 2 hores van estar per extingir 7 dotacions, si no recordo malament, 7 dotacions i 3.000 metres quadrats de vegetació per extingir aquest incendi.
1: Són aquestes parts, diguem, ocultes, d'inframont que hi ha al voltant sempre de les ciutats i que amb el cotxe un passa ràpid i no veu.
0: Sí,
1: no?
0: El regidor Diego Puig ens explicava que l'Ajuntament tornarà a fer un requeriment per no permetre que aquests horts continuïn allà. Haurem d'estar pendents.
1: Molt bé. Associació d'Espectadors va fer una roda de premsa, també va presentar nova temporada, a més amb algunes novetats i col·laboracions especials, no?
0: Sí, una temporada marcada també per unes obres de remodelació al Teatre Auditori, que això obligarà que alguns espectacles no es puguin fer en el teatre, sinó que s'hagin de fer en altres equipaments del municipi, com per exemple el Centre Cultural, i un parell de funcions, en comptes de venir els actors aquí a Ripollet, seran els socis i sòcies que vulguin de l'associació que es traslladaran al Teatre de Barcelona on es facin aquestes obres.
1: I l'entrevista, has entrevistat la filla del gimnàs Gali, se la coneix, no? La Tània Galian.
0: Sí, és una entrevista que fa la meva companya, la Laia Joan, i on parlem doncs, de com està d'invisible la sordesa, que ella mateixa diu que es trasllada a la política, i ens explica com ho viu ella, com se li va diagnosticar i què cal fer, no? I tot també arran d'una entrevista que li van fer en el diari Ara, i que amb 25 anys, doncs, que explica que no hi ha, a partir d'aquesta edat no hi ha ajudes per a aquestes persones.
1: Perquè ella porta com una, com es diu, una pròtesi cloquear, es diu, que és una mena de... És com
0: un aparell, implant cloquear.
1: Exacte, que és un implant que es posen aquí, que té com una... que va directe al cervell, no?
0: Sí, i em sembla que explica, si no recordo malament també, que aquest no funciona amb els nous que ara han creat i... Ens ho explica, jo...
1: I val molts diners, això, a més.
0: Sí.
1: Estan subvencionats només... Parla de 30.000 euros. Això només està subvencionat, a més, pels menors, no?
0: Sí, i diu que, en el seu cas, l'operació no... La Seguretat Social li diu que no està coberta.
1: Molt bé, i després, doncs, bé, doncs, tens menys revistes, però hi ha molta feina de web i de xarxes, no?
0: Sí.
1: I sempre passen coses. L'altre dia, doncs, tenim allà l'All Right que es va cremar. Bé, doncs, és un sempre...
0: Sí, un dia que creiem, no, Toni, nosaltres ens vam creuar també.
1: Les pluges, també, no?
0: Ahir, les pluges, l'actualitat, no?, que a vegades... Doncs que a la revista pot arribar més tard, podia arribar una setmana més tard i a vegades una mica desactualitzat. I la veritat que això, un divendres de diada que va acabar al matí amb aquest incendi que nosaltres vam explicar a través de xarxes i de la web.
1: Molt bé, doncs Marc, tot i que siguis mensual, ens retrobarem cada setmana per anar seguint l'actualitat i comentant-la, d'acord?
0: Perfecte.
1: Doncs fem No marxis, ara mateix repassem els convidats avui i les notícies que hem tractat i els deixarem amb una bonica cançó de la Natàlia Murillo, la guanyadora de Voces Creatives d'aquest any. I els protagonistes d'aquest primer info d'aquesta nova temporada han estat en primer lloc la coordinadora del Club Patinatge Ripollet, Janet Ruiz, amb motiu del Campionat d'Espanya, que se celebra a Ripollet des d'avui fins dissabte. També hem tingut aquí a la Vanessa i el Xavi, veïns del passatge del carrer Balmes, que venien a denunciar doncs, l'estat en què es troba aquest passatge, un tema que ja van exposar en el passat ple municipal a l'audiència pública, però que ells reclamen intervenció de l'Ajuntament per un tema de salubritat que entri a netejar i en tot cas que tots els veïns que allà no estan participant del manteniment, doncs d'alguna manera que l'Ajuntament apreti actuant d'ofici. També ha estat aquí l'escriptora Laia Cabrera per parlar-nos de la seva obra de True Crime i també hem acabat amb la directora i els actors d'Amics del Teatre que aquest any reestrenen el clàssic d'Àngel Guimerà, Terra Baixa. I en el bloc de notícies hem començat parlant de la tornada a classe condicionada per la vaga del professorat i també hem parlat de les millores al centre educatiu i l'entrada en funcionament del nou edifici del Martinet. Hem ensenyat algunes fotos de com ha quedat. També l'inici de construcció de la nova deixalleria i també les obres del carrer de Pau Casals. I hem repassat la diada, les inscripcions de diferents cursos, les festes del Pilar i la nova programació de l'Associació d'Espectadors. I en esports hem tractat el Campionat d'Espanya de patinatge artístic infantil i a la vi, i també els èxits de tenis taula, entre altres notícies. A l'equip que ha fet aquest programa, el Jordi Puy, al control de so, a la realització de vídeo i streaming, a la redacció Marc Batalla, Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els ha parlat, Toni Miralles. Aquest, com dèiem, és el programa de la nova temporada, aquesta nova programació de Ripollet Ràdio, que arranca amb la seva 30a temporada la incorporació de 4 nous programes que completen una variada oferta formada per 40 programes de producció pròpia, ja molt consolidada al llarg d'aquest prop de 3 dècades. Entre les novetats, Traça, que farà el programa L'Escletxa, a càrrec de les periodistes Àngels Leiva i Montse Frisac, i també l'associació Voces Creatives, que també s'assuma a la graella de l'emissora municipal amb el programa de nous talents musicals que faran l'Oswald Hernández i el Facundo Bertola. El tercer espai serà Punt i Coma, sobre llengua i actualitat, a partir d'una obra literària que presentaran l'Abril Oliver i la Clàudia Boix, i la darrera novetat serà el musical Prento amb swing, que conduirà el Jordi Gonzalo. Doncs nosaltres ja marxem. Ara el que fem és us deixem amb la cançó que va cantar la Natàlia Murillo, la guanyadora de les passades Voces Creatives a la programació de Ripollet Ràdio a la Festa Major. Marxem, que gaudeixin de la música, aquest Boig per tu, interpretat a capella per Natàlia Murillo, amb tots els nostres sentits posant-los ara a l'audició. Moltes gràcies, fins la setmana vinent. Ens veiem en 7 dies a la sintonia de Ripollet Ràdio.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Talia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.

Miss, què tal? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres després del parèntesi estiuenc, només tallat per al programa especial que vam fer per la Festa Major. Però ara ja comencem la temporada normal del programa El Setè Art de Talia, dedicat al cinema i al teatre, amb aquesta temporada doncs, 2026-2027. Com sempre, qui us parla és la Jona Raja. I com sempre, si ho puc fer-ho, és gràcies al nostre tècnic, en Jordi Puy, que està a l'altra banda del vidre. D'aquí uns minuts esperem comptar amb diversos i diverses representants amics del teatre que ens vindran a parlar del muntatge que estrena d'aquesta setmana. Ui, perdó, ui, ja ho començo bé, Déu meu. Terra Baixa, i després, evidentment, ens ocuparem d'algunes desaparicions de teatre i del que pugui ser de cinema, perquè, evidentment, intentarem recuperar el màxim de pel·lícules que s'han estrenat aquest estiu i algunes de les quals continuen en cartellera. Però abans començarem també fent un recordatori a un centenari d'un director que es va complir aquest mes d'aquest estiu, que és el del director britànic Brian Forbes, que era, va ser actor, va ser guionista i va ser director i també escriptor. De fet, va sortir en petits papers com a actor més de 40 pel·lícules. Va morir el 2013 als 86 anys. Com a guionista, per exemple, doncs, algunes de les pel·lícules que ell va dirigir també les va escriure ells, però com a guionista de pel·lícules no dirigides per ell, doncs, per exemple, Gavilanes del Estrecho, El Caballero Negro i L'Amargo Silencio, una mica l'any 60 de Will Green, amb el qual va estar nominat a l'Oscar com a guionista. I després, ja pel·lícula, també va ser el guionista del Chaplin, la versió que va fer Richard Attenborough sobre el gran director també i actor britànic. Després, com a director, va fer unes 20 pel·lícules, per exemple, Cuando el viento silba, el 1961, L'habitación en forma de L, o Servidumbre humana, que també tenien guions seus, Plan siniestro, La loca de Chaillot, Doble triunfo, i jo me quedaré amb una pel·lícula que va fer a l'any 67, que es deia The Whisperers, o sigui, els que murmullegen o susurren. Crec que aquí no es va estrenar mai, una pel·lícula amb la Edith Evans i amb l'actriu Nanette Newman, que per altra banda va ser la seva esposa. Aquesta pel·lícula li va posar música al compositor britànic John Barry, i ara, doncs, si us sembla bé, escoltarem el seu tema principal.

0: Doncs sí, com heu anunciat al principi, tenim aquí tres representants, sembla ser que encara falta un, d'Amics del Teatre. Tenim a la Montse Paredes, que crec que és la directora.
1: No.
0: No? Ai, és la Laia. No, és que m'heu enganyat aquí. Ah, bueno, direcció de la Laia Vilardell. I després tenim l'Enric... L'Enric Trias està venint i tenim el Josep Tubau, que deu ser actor.
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: I tu, Montse, ets actriu?
1: Actriu, actriu.
0: Vale, vale. Pues allà... I feu Terra Baixa aquest cap de setmana, divendres, a les divendres 18 de setembre a les 8, dissabte 19 a les 8 i diumenge dia 20 a les 6 de la tarda. Tres funcions. Vale. Terra Baixa, vosaltres, la companyia Amics del Teatre, porteu diverses dècades fent teatre. Suposo que ja Terra Baixa ja deu haver estat feta per anteriors generacions, no?
1: Sí, sí. Terra Baixa es va fer fa 30 anys.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I també es va tornar a fer, però no et sabria dir quants anys fa, més.
0: Uh-huh.
1: Però jo recordo haver-la vist. Jo recordo haver vist la Roser Canals fent de Marta.
0: Uh-huh.
1: I per tant...
2: Potser fa 45 o...
1: Podem, sí, això, sí, sí. Després, fa 30 anys vaig, bueno, sortia jo també, uh-huh, fent de Marta. I ara, doncs, ho tornem a fer. Tocava, ja tocava.
0: Per això, ja, perquè tocava. A més és un clàssic del
1: teatre
0: català.
1: És un clàssic, ja. Mira, tocava.
0: Aquí entra l'Enric Trias. Algú de vosaltres és el Manelic o...?
1: Acaba d'entrar el Manelic.
0: Molt bé, Manelic. Bueno, ara parlarem amb tot. Llavors, suposo que és una obra de la que li veieu, doncs, una certa vigència, no solament com a clàssic del teatre català.
1: No, és que, a part de que és un clàssic i que, per tant... Jo sóc defensora dels clàssics, no s'han de perdre, però a part de que és un clàssic, jo penso que el tema en si és ben vigent, no? Perquè avui en dia encara hi ha abús de poder, malauradament avui en dia també hi ha abús sexual, mm-hmm, abús cap a menors, per tant que...
0: I violència contra les dones.
1: Correcte.
0: Mm-hmm. Heu fet algun tipus d'actualització en el sentit, per exemple, de la posada en escena, si es manté a l'època en què la col·loca Àngel Guimerà, o heu
1: fet algun... Sí, no. Es manté a l'època, l'única diferència... Vull dir, sí que el que és la posada en escena i tot és com més actual, no? Evidentment no segueix una línia clàssica a nivell d'escenografia, de vestuari, sinó que té un simbolisme. Hi ha un simbolisme al darrere, els colors, cada color té un símbol, cadascú va amb un color determinat, llis, que té un simbolitza. Per exemple, la Marta va de color vinós, perquè és el color de la sang quan està seca, mm-hmm, el Sebastià va negre, evidentment, mm-hmm, no? I en Manelic va de color cru, perquè, mm-hmm, és el color de la puresa, no?
0: Mm-hmm.
1: És a dir, la posada en escena, hi ha una simbologia al darrere i està com més moderneta, però el que és l'obra en si la situem a la mateixa època i tot igual.
0: Mm. Algú de vosaltres va veure, per exemple, el muntatge del Fabià Puigserver al Lliure amb el Lluís Omar i així? Ho dic per si... Que jo recordi que és l'últim, sí, gran Terra Baixa que,
1: sí,
0: s'ha fet.
1: Sí, i també la vaig veure aquesta i vaig veure també fa poc el Teatre Nacional.
0: Ah, sí, és veritat.
1: El Teatre Nacional, no et sabria dir quan fa, però també em va agradar molt. Que va ser com un... Va ser una Terra Baixa una mica així.
0: No, és clar, de Fabià, que a més tenia com aquella espècie d'estructura, sí, de la muntanya i la plana, no?
1: Sí, una passada, sí, molt, sí, xulo.
2: Jo fa uns anys vaig veure el Lluís Omar, sí, en el Romea, que feia... ell sol Terra Baixa.
0: Sí. Ah, bueno, sí.
2: És a dir, que feia quatre personatges, agafava... Sí, sí, sí. Els...
0: Va ser el Romeo o el Borràs?
2: Ostres, jo
1: diria que el Borràs.
2: El Borràs, és igual.
0: El teatre,
2: no,
0: sí,
2: estava fantàstic. I jo vaig sortir d'allà al·lucinat.
0: Sí, tots els que vam veure van sortir al·lucinat.
2: Perquè és que perquè era brutal. La era posada brutal. En escena, brutal, vull dir, és que jo és un tros d'actor que, vamos... Mm.
0: Bueno, vosaltres, a veure, tu ets la Marta, no, Montse?
1: Jo sóc la Marta.
2: Jo el sap... El Sebastià.
0: El Sebastià, i tu ets el Manelic. Expliqueu una mica què us ha exigit la Laia, el vostre personatge, què heu aportat vosaltres, què veieu, com veieu els vostres personatges, en fi, una miqueta, com... Què ens trobarem?
3: A veure, jo crec que això, estem d'acord que és un repte a nivell d'interpretar-lo, aquesta obra, perquè és una obra que és... vull dir que realment requereix... És molt emocional en molts aspectes i tots els personatges passen per moltes emocions. Aleshores sí que ha sigut... Hem hagut de treballar, bueno, jo he hagut de treballar força per poder aconseguir estar en l'estat emocional i que realment es transmetin al públic, no? Que és el que vols, que el que tu sents es transmeti. Clar, la Marta és un personatge que ha patit molt i té molt patiment i fa una evolució al llarg de l'obra. I tot aquest aquest camí que ella fa emocional, doncs a mi m'ha costat de d'això, però crec, vaja, sí, que també estic molt ben acompanyada per ells dos i crec que ho hem aconseguit molt.
2: No, jo una miqueta t'ho resumiré amb una frase que vam dir ahir a última hora a l'assaig, dic, ostres, dic, és que tot, dic, jo potser no surto tant com ells dos, no? Dic, però totes les escenes que surto, dic, són escenes una miqueta, com t'ho diria, la paraula exacta...
3: Intenses.
2: I ells ens diuen, és que nosaltres també. Les nostres també són intenses, no? Vull dir que és una obra intensa, que és una obra de dues hores, que depèn com se't pot fer feixuga, però que té una intensitat...
0: Creus que es pot fer feixuga avui dia, també?
2: A veure, és dir...
1: Sí, depèn de com es posi...
2: Ja has d'entrar-hi, sí. A veure, vull dir, una miqueta tampoc hem modificat, evidentment que està parlada en català actual i tal, però és una obra que té una trama una miqueta que l'has d'anar seguint, mm-hmm. i que a lo millor no l'acabes descobrint ben bé fins al final, per molt que vagi sentint coses i tal. I després, pel que fa respecte al meu paper, el Sebastià, vull dir, és un paper que jo sempre... per mi és el dolent dels dolents, mm-hmm. vale? però que a la vegada, i a mi sempre m'agrada fer els dolents, però que a la vegada... És que jo trobo que està malalt aquest home, vull dir, és allò que parlem avui en dia de l'amor tòxic,
0: sí.
2: Dic, ell es pensa que realment ho està fent bé amb la Marta, quan mm-hmm. realment ho està fent just al contrari.
0: És el que fan els tòxics, no? Que es pensa que es porten bé.
2: Exacte.
0: És curiós que diguis que t'agrada fer els dolents.
2: A mi sí.
1: Home, és que són els més divertits.
0: Sí. Sí.
4: Però també fa molta comèdia.
2: Sí, sí. No, jo vinc de la comèdia. Jo vinc de la comèdia, però a vegades, per desmarcar-me de la comèdia, dic, els papers que menys m'agrada són aquells que són més plans, per dir-ho d'una manera. Vull dir, un dolent sempre té molts més matisos.
1: Mm-hmm. Jo crec que sí que és veritat que és una obra que es podria fer feixuga, però també depèn de com la posis al de l'escenari. Mm-hmm. Vull dir, ells no la fan gens feixuga, t'asseguro que ells ens tindran tota l'estona captant la nostra atenció del públic i ens tindran tota l'estona atents i pendents, perquè...
4: Sí, jo crec que la gent es sorprendrà, eh? Uh-huh. Perquè, bueno, és molt intensa i nosaltres ho hem agafat d'aquesta manera, és que les frases ja t'hi porta i portar un ritme, és clar, són emocions, no? Com el Manelic, no? Que és un tio bàsic, que d'aquí a aquí està content, d'aquí a aquí et mata. Però així, per segons, no? Perquè és una mica com el bon salvatge, no? del Rousseau, no? Que deia que l'home és bo per naturalesa, que és la societat qui el fa dolent. I una mica la part de la història és aquesta, no? Un tio que està allà feliç amb les cabres i això, que diu, que et casaràs amb una noia, oi que bé, perquè ell només veu cabres allà. I quan arriba aquí se'n dona compte de... I en el meu cas, lo difícil era també, un personatge que tothom coneix, no? Com tots els altres, però per altra banda, intentar veure aquella innocència, però és un home que de tonto no té res. Mm-hmm. Senzillament, no coneix la societat, però de seguida que veu les coses se'n dona compte i una mica fer aquest equilibri, no? De dir, un tio de pagès, un tio que està sol, però de tonto no té res, mm-hmm. no fer el pagès, no... He vist alguna vegada algunes actuacions que s'han fet, que es veu, que fa el pagès... Yeah. No, fer un tio normal, mm-hmm. normal, que bueno, no coneix molt la societat, però quan la coneix, pues, intenta, li costa, però intenta relacionar-se, no? Mm-hmm. I prendre posició de lo que passa.
0: Aquesta obra, per exemple, suposo que, no sé, entra encara dins dels estudis dels nanos avui dia,
1: sí.
0: Dins de literatura catalana.
1: Sí, segur.
2: La meva filla, a tercer d'ESO, sí. La té pel segon trimestre. Dic, carinyo, dic, vine els tres dies i no caldrà que llegis el llibre.
0: No, ho deia perquè precisament pot ser un bon motiu, sí. Perquè vinguin a veure-la. I, a més, també que ara el públic en general, no sé, la famosa He mort el llop, no? Vull dir que tothom ho sap ja, però malgrat tot és un moment que s'espera, no?
1: Sí,
0: vull
1: dir
0: que és la manera, és una d'aquelles frases antològiques.
1: Sí, tan mítica. Jo una de les coses que la Montse comentava, ha sigut un repte perquè és molt emocional i tot això, però jo penso que a més hi ha una cosa afegida que no heu comentat i que sí que s'ha anat dient en els assajos, que és un repte perquè hi ha moltes referències. És a dir, la gent ve veure Terra Baixa quan ja coneix, hi ha vist un Lluís Omar, hi ha vist, saps? Sí. Ha anat veient diferents actors fent Terra Baixa, i diferents actrius. I aleshores això per ells, clar, és un repte.
0: Clar, perquè estan a la memòria de molta gent. Com tu deies, el Lluís Omar, amb aquell que ho feia tot, no?
2: Feia de Marta, de Manelic, de Sebastià i de Nuri. Uh-huh. Feia els quatre personatges.
0: Aquí, quan sou en total a l'escenari?
1: A l'escenari som 10, més els que la gent que fa de poble.
0: Uh-huh. I com heu fet la diferenciació entre la muntanya on viu el Manelic i la casa pairal?
1: Bueno, intentaré no destapar gaire el tema, però sí que...
0: Dificultats, per exemple,
1: a l'hora de... Hi ha hagut es veu, però no es veu del tot la Terra Alta. i es veurà el dia en el moment en què, bueno, pues en què hi hagi el final de tot. És a dir, he intentat que separar una mica la Terra Baixa de la Terra Alta a nivell de llums i sobretot a nivell de situació en l'obra, perquè jo volia que es veiés, però que s'intuís, no que s'arribés a veure a la Terra Alta, perquè la Terra Baixa no la veiem, no, no som capaços. L'únic que és el que ens explica el Mandalic, no? Quan ens parla, no? De la bellesa de les muntanyes, però no la podem imaginar. Aleshores la intuïm, la intuireu fins al moment en què es vegi.
0: Sí, que heu fet ja una escenografia...
1: Sí.
0: Hi ha audiovisuals o és més aviat?
1: No, hi ha res d'audiovisuals. És a base de molt cortinatge, molta roba. La roba juga un paper important perquè...
0: Però has dit que la roba no és tan ben bé de l'època, sinó més actual.
1: No, el vestuari és de l'època, el que passa que és un vestuari molt bàsic, molt bàsic, colors llisos, i que tots tenen una relació amb les emocions, amb la manera de ser de cadascú, i després tot el que és l'escenografia juga molt la roba, perquè la idea era que la roba pesant, la roba feixuga, la roba crea aquell sentiment de crear de presó, no? Perquè al cap i a la fi la Marta no deixa d'estar en una presó, aquella casa, aquella masia, el molí, no deixa de ser una presó per la Marta. Aleshores, no vaig voler portes, no vaig voler res, sinó que vaig voler tot fer-ho amb robes pesants, robes caients, robes mal posades, per dir-ho d'alguna manera, amb els tons, amb els mateixos tons del vestuari dels personatges.
0: I a nivell de, no sols de escenografia, sinó que és la utilleria, potser necessiteu algun tipus d'objectes típics d'una casa pairal de finals del segle XIX, així, vull dir, això heu tingut dificultats per il·lustrar una mica tot el que és?
1: No, perquè he intentat ser molt minimalista. Ja veuràs que l'escenografia és molt minimalista, hi ha el just i necessari per fer l'obra de teatre. No hi ha guarniments sobrants, no n'hi ha.
0: Aquesta obra l'havíeu tenir que fer ja l'any passat, no? No era aquesta la que es va suspendre?
1: Sí, correcte, es va haver de jornar.
0: Tot està solucionat?
1: Tot solucionat, sí.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: I quant temps us ha portat fer una Terra Baixa, massatges i tot això? Perquè és una obra...
1: Vam començar... Quan fa que vam començar jo ara?
2: El març.
1: Sí que m'agradaria dir que vam tenir una desgràcia molt gran, i a mig assaig el nostre company, el Celedonio Sepúlveda, ens va deixar. I era un dels personatges, un dels actors. I va ser un disgust molt gran, i va ser una situació molt dura que vam haver de passar tot l'equip, no? I plorar-la i passar el dol i agafar forces per continuar.
0: I després s'ha hagut de substituir, tornar a preparar amb el nou.
2: El Cele feia un parell d'anys que el tenia vist del teatre, però havia entrat, just quan es va jubilar va entrar, va començar amb escenografia, i un home molt, molt, molt delicat, molt, molt dedicat, que es dedicava exclusivament a Amics del Teatre, dic jo, i amb aquesta obra...
0: Era el germà de la Júlia.
2: Sí, correcte.
0: Vaig anar a l'enterrament, la cerimònia, sí, és veritat.
2: I en aquesta obra va sortir l'oportunitat de que feia un paper de l'obra, que la Laia li va donar un paper, i et puc dir jo que no he vist jo Amics del Teatre, i mira que hi porto 45 anys, una persona més dedicada a un paper.
0: Que li feia molta il·lusió.
2: És a dir, venia ja amb vestuari, però estic parlant de fa 3 mesos, o 4, vull dir, venia amb el vestuari, i es havia fet unes lentilles especials que no havia portat mai, vull dir, saps, aquelles coses, i bueno...
1: Li feia molta il·lusió.
2: Molta.
0: Perquè era la seva primera intervenció.
1: Era la seva primera amb text.
0: Amb text,
1: Havia fet de poble, a Pastorets, i coses així, però amb text. Bueno, a Pastorets va tenir una frase, em sembla, una vegada.
2: Sí, pot ser.
1: Però era l'obra que tenia text. A més, ho treballava moltíssim. Bueno, és que, a més, una persona supergenerosa amb els companys, perquè em deia, no, Laia, tu no et preocupis, perquè a vegades li deia, ostres, Cele, no he pogut treballar amb tu avui. No et preocupis, jo, com que ja m'ho has dit com ho haig de fer, jo ho vaig fent a casa. Saps allò, una persona supergenerosa amb els altres.
0: Sí.
1: I la veritat és que ha sigut un cop molt dur, molt dur per tota la companyia, i sobretot per l'equip de Terra Baixa.
4: Molt bèstia.
0: Ara que deies que ell te deia que no has pogut treballar amb mi, vol dir que treballes a nivell individual amb els actors?
1: Més que res, quan estàvem fent alguns assajos, de vegades sí que em centro més amb algú per acompanyar-lo més en el procés, un altre dia em centro amb un altre, i llavors, clar, el que sap greu és que vingui un company i ni te'l miris, no? I aquell dia ni me'l vaig mirar, i li vaig dir, ostres, Fili, em sap molt greu, no t'he pogut ni mirar avui. I em va dir, és que no et preocupis, tu ja m'ho vas explicar, jo ja sé com ho he de fer, no et preocupis. Vull dir que saps, una persona tan generosa amb els altres que bueno,
0: A mi el que m'admira dels actors en general, quan estic veient aquella capacitat que tenen per memoritzar tot, coses que a vegades són difícils, que a més tens que dir d'una manera o d'una altra, vull dir així,
1: vull dir, aquí tens tres exemples,
0: per això sí, però, vosaltres ho penso també
2: però sempre estàs a la corda fluixa,
4: Sí, però no té misteri, és assajar i estudiar
1: i memoritzar
4: i es mecanitza, es converteix en un mecanisme
0: però malgrat tot
3: el text no és fàcil,
0: perquè clar, a més estem parlant d'aquest que és així, vull dir.
4: A més, és un llenguatge poètic,
3: que no era fàcil.
4: Hola, què tal, com estàs?
0: No, perquè la figura de l'apuntador no existeix.
1: No.
2: L'han treta. És una llàstima, jo sempre el trobo a faltar.
3: Però si no necessita.
1: Ja fa molts anys.
0: I ara, per exemple, no dic amb aquesta obra, perquè evidentment encara no l'heu feta, però amb alguna obra, si us heu trobat amb la vostra experiència, vols allò, un blanc o algo que el company te tira un cable o així,
2: s'intenta.
3: O tu solucions com pots, o ajuda, el company t'ajuda, el que sigui.
1: Jo una vegada recordo que vaig tenir un blanc superbèstia i t'agafa un atac de pànic, de terror, i no sents res, no sents res, però te'n surts, tens els companys que t'ajuden.
4: I és més l'emoció que tu tens que no pas el que es veu des de baix. Quan tu penses, mare de Déu, tothom es va mirar, i la gent hi s'ha entalat que has tingut.
3: I que a vegades et passa perquè estàs tan posat amb l'emoció que això fa que se te'n vagi el paper, vull dir, no és... És simplement perquè estàs allà immers i de cop i volta se te'n va.
2: Que a vegades és dolent voler inventar el dia de l'obra.
1: No, està prohibit.
2: El dia de l'obra és ja el que hagis fet.
0: Teniu el text entre les bambalines?
3: Jo a mi això em dona seguretat, també per entrades sortides.
4: Jo ho tinc prohibit.
0: Molt bé, molt bé. Cadascú
1: té la seva tècnica.
4: Amb l'Enric i el Josep. No dic que sigui ni millor ni pitjor. Jo no podria.
0: Són tècniques. Sí. No, bueno, no sé, escolta, les obres, hi ha tres funcions, les tornem a dir. Aquest divendres 18 de setembre a les 20, a les 8 del vespre, dissabte a les 8 del vespre i el diumenge a les 6 de la tarda. Hi ha entrades a la venda encara o ja està tot exaurit?
1: No, hi ha entrades a la venda encara. El diumenge em sembla que està bastant ple. Ara en fa dies que no
3: ho miro.
1: Dissabte també està ple, però encara n'hi ha.
0: A la vostra web,
1: Sí. I per divendres també.
4: I al centre, que està ple, però encara hi ha entrades.
2: Jo una miqueta abans d'això és que parlaves una miqueta de la Laia, de quants personatges, vull dir, evidentment, a part dels llums i a part de l'escenografia, que han fet una feina bastant important.
1: Sí,
2: hi ha 10 personatges en text i el poble, que el poble Pollons són 8 o 10 més. I una cosa que jo era bastant escèptic, i la Laia, ja ho veuràs, i la veritat que al final el poble m'ha acabat convencent. Vull dir, era una cosa que jo al principi deia, ostres, el poble aquí terra baixa, i en canvi al final, vull dir, els companys i companyes que han sortit allà, doncs li han donat una força que crec que a l'obra li ha anat molt bé.
4: És supernecessari.
0: Siguem nosaltres un grup que teniu tantíssima gent, suposo que a tots els hi fa il·lusió per sortir, i jo, i si sou 10 més, jo què sé, els que siguin del poble 10 o 15 més, doncs tot és il·lusió, no?
4: El Josep té tota la raó, perquè jo al principi de tot tinc un monòleg molt fort amb tot el poble, i ostres, el que t'ajuda que el poble et vagi reaccionant i et vagi dient, no? Quan ho feia sol, ho feia, i quan tens el que dius tu, tens el poble, uau, et dona una força increïble. Perquè veus que hi ha la relació entre tu i el poble, no?
0: Aquesta obra, a part d'aquests tres bolos aquí a Ripollet, tindrà bolos per ai o tornarà més endavant?
1: Sí, el 9 d'octubre l'anem a fer a Cerdanyola.
0: A l'Ateneu,
1: en motiu del
2: 50è aniversari del GAT.
1: Fan una mostra de teatre i fan tres obres de teatre, i una d'elles és
2: divendres, dissabte i diumenge, i nosaltres el fem divendres.
0: M'apunto i així us recordaré per si algú d'aquí a Ripollet se l'ha perdut
1: el 9 d'octubre, pot anar a Cerdanyola.
0: Molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa.
4: Sí, jo volia comentar, jo us he portat aquell llibre que m'ha fet molta gràcia, que és una petita obra de bibliòfil que tinc fa anys, que és del 1930, que és una edició que es va fer,
0: la portada està al Manelic, no?
4: Exacte, de pell reposada, que és preciós.
0: Sí, ja ho veig, ja.
4: És preciós. I són 250, se'n van fer, exemplars, i aquest és el número 44. I té unes il·lustracions precioses. Una mica et demostra...
0: Això és una peça de museu.
4: Sí, me'l vaig comprar ja fa anys, perquè, sempre m'agrada molt l'obra. I, a més, això el que et demostra, clar, l'Àngel Guimarà va morir el 1924, i el 1930 es feien edicions com aquesta, no?, perquè li volien donar la força i la importància que se li havia donar a la literatura catalana, doncs, el que era l'obra del Guimarà, i sobretot Terra Baixa, no?
0: Amb una pregunta, durant el franquisme, això és una ignorància total per part meva, però Es va poder representar Terra Baixa en català, suposo que sí.
1: Sí, jo crec que sí, eh?
0: El ser un clàssic així, sí. No li van donar canya.
2: Sí, a més és que el Guimarà, vull dir, jo tampoc sé exactament, però era una persona nascuda a les Palmes de Gran Canària, de pare canari i mare catalana, que va néixer allà, va viure allà, va venir aquí més gran.
0: Li direm al Jordi que ens faci una foto ara per això del tema. És perquè, a més, mira, han portat aquí una edició superguapa de Terra Baixa. Cuidado que no te la robin, eh?
4: No, és la primera vegada que la trec de casa.
0: Que la vas trobar en un mercat de vell o...?
4: La vaig comprar al llibre de vell.
0: Ahà. Imagino que, a més...
4: Tinc diversos, i passen uns llistats.
0: Que igual no estava molt valorada allà, en aquella botiga, una cosa que...
4: Sí, no.
0: Sí que estava...
4: Sí, és com un mòbil de gama mitja.
0: A vegades en aquestes botigues hi ha gent que ha trobat coses que diuen...
4: No,
0: que no saben el valor que tenen.
4: Aquest està valorat, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, bueno, a part d'això, doncs, escolta, no sé si voleu afegir alguna cosa, només això, que Terra Baixa és un clàssic del teatre català.
1: Que vinguin, que gaudiran.
0: Que encara que l'hagin vista, sempre es bo tornar-la a veure.
1: Que no sortiran indiferents.
2: Sí, perquè és el que diu la consellera Laura, hi han passat 129 anys, però segueix sent, desgraciadament, vigent.
0: Sí.
2: I actualitzant, però...
0: No, i està bé que es vagi recuperant el teatre, igual que fent Shakespeare, que fa 500 anys que l'han escrit.
1: Clar, és que defensem Shakespeare, que em sembla molt bé, però defensem els nostres, també.
0: Exacte. Doncs, escolta, posarem el tema que em veu dir que posar... A part de, musicalment, a part del tema que posarem ara, hi ha més música?
1: Hi ha sons. Però música no n'hi ha més.
0: Que s'han preparat expressament per l'obra.
1: Sí, s'han preparat per l'obra. Música i aquesta?
0: Sí.
1: Perquè aquesta, no sé si l'has sentida, però és com un...
0: Sí, la boca seca.
1: Sí, és
0: marinada,
1: com un cantejondo en català preciós, i em va agradar moltíssim perquè és que trobo que és molt adequat a l'obra, no?, a Terra Baixa.
0: I els sons que us ha preparat, que és també algú de la companyia?
1: Així. No, aquesta vegada tenim el Miquel Banyuls, que l'hem contractat perquè fes llum i sisó.
0: Molt bé. Doncs escolta, només dir, com sempre es diu, molta merda.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Jo us aniré a veure el diumenge. Super. I espero, doncs, per Nadal, què fareu aquest any? Pastorets?
1: Pastorets, toca pastorets.
0: Vale, doncs ja vindrem a parlar dels pastorets. Aquí.
1: Això, ja vindrem.
0: Quan toqui. Molt bé. I espera't, doncs ara tancarem l'entrevista amb aquest tema que de boca seca de la Copla Marinada, que em vas dir que és la que obre la funció. Molt bé, doncs fins que torneu, doncs això, ens veurem el diumenge.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: A veure,

0: L'hora dels adeus.
1: Sí, aquest estiu al programa de la Festa Major ja vam recordar algunes de les figures que havien desaparegut durant l'estiu, com Manolo Solo, la Dolly Parton, el Tim Curry i altres, però encara hi havia algunes més i algunes que han desaparegut, per desgràcia, després. I ara anem a parlar d'aquestes. Doncs, per exemple, va morir el director teatral Ángel Alonso, de 84 anys, un home que també era dramaturg, que havia treballat per la televisió, que va ser cofundador de la Sala de Villarroel, la qual va estar dirigint des de 1972 fins a l'any 2000, i que dins el seu currículum com a director teatral té el gran èxit d'haver dirigit L'estranya pareja amb el Paco Morán i Joan Pera, que va tenir més de 2.000 funcions. De fet, havia fet més de 70 espectacles i que havia ajuntat un total d'uns 3 milions d'espectadors. A la televisió, entre altres coses, se'l recorda perquè amb els Joglars havia fet, en part dels Joglars, havia fet la sèrie de televisió L'Odissea del 1976. També dins del món del teatre català hem d'assenyalar dues morts que s'han produït de forma molt recent, com són la de l'actor Francesc Garrido, que ens va deixar als 56 anys, tenia molt jove, evidentment, absolutament injust, amb un atac de cor fulminant, un home que havia treballat en cinema, en teatre i a televisió. Sobretot ell era un home de teatre, però vaja, a televisió, doncs, per exemple, havia sortit a sèries com Estació d'Enllaç, com Sé quién eres, que l'havia representat el premi, nominat el Premi Feroz, també Sèries Gran Reserva o Tiempo entre Costures. En cinema havia sortit a Mar Adentro, amb L'Anfitrión, que es va estrenar aquest estiu, a Balandrau, La ciutat dels prodigis, a l'Smoking Room, que li va servir de guanyar el premi del millor actor conjuntament amb tot el repartiment de la pel·lícula al Festival de Màlaga, i que va estar també nominat com a actor al Premi Butaca, quan amb aquests premis encara se donaven també a l'apartat de cinema. Va sortir també a Te doy mis ojos, El viaje de Ariane, El habitante incierto, Estela Cadente, que li va representar la nominació al Gaudí, Negros Buenos Aires, A la triste, La silla, L'Adopción, que li va representar també una nominació al Gaudí i un premi al Festival de Toulouse. I com a teatre, doncs quantitat de coses: L'Héroe, El Coriolà, Casa de Nines, L'Hort del Cirerer, La senyorita Júlia. Va guanyar el Premi de la Crítica Teatral Barcelonina el 98 per Molt soroll per no res, i en els últims anys, doncs, per exemple, havia fet El diable del mestre Margarida, l'obra de Bulgakov, que va adaptar el Rigola al Teatre Lliure el 2025, un gran muntatge, i amb el mateix Rigola va treballar també al teatret El Glengarry Green Rose del David Mamet el 2024. També va morir pocs dies després el Manuel Dueso, que també tenia una llarga carrera com a actor, que també era dramaturg, director de teatre i, a més, poeta, que havia fet també, doncs, per exemple, aquest any, el 2026, ha sortit un poemari seu que es deia Són cavalls d'escuma en camps de menta. També havia fet obres com Striptease o Matem els homes, que després l'havia dirigit en teatre. Jo recordo haver vist aquest actor nascut a Sabadell el 1936.

Dublin, Caro, l'agressor, el verí del teatre com a intèrpret, o sigui, una carrera absolutament increïble. Tenia 73 anys al moment de la seva mort. També ha mort fa 4 dies el dissenyador de vestuari Bob Mackie, un home nord-americà que era molt habitual de fer el vestuari, aquests vestuaris espectaculars que, per exemple, havia lluït la Cher en moltes ocasions, també la Carol Burnett, per la qual va treballar per molts shows, quan ella treballava molt a la televisió, també la Bernadette Peters, la Liza Minnelli, la Dolly Parton, l'Elton John, i més recentment doncs a Mariana Grande, o Miley Cyrus, o la Taylor Swift. Són figures que quan ella els hi feia un vestit, algunes d'elles ja volien que sempre els vestís per fer les seves gales o per alguna pel·lícula. De fet, amb aquests programes de televisió que va fer durant tantes dècades, havia guanyat un total de 9 premis Emmy. També tenia un premi Tony, aquest guanyat el 2019 per un programa, una obra que es deia The Cher Show, o sigui, un show de la Cher, i després havia fet també el vestuari per musicals com Loredei, en la Carol Channing, la casa The Best Little Waterhouse of Texas, o sigui, la casa més divertida de Texas, que és un musical de la Dolly Parton, On the Town, en la versió de 1971 que va interpretar Bernadette Peters, o Putting It Together, o Platinum, o Minnelli on Minnelli. També, per exemple, ell també era el dissenyador d'aquell vestit, o almenys el que va dibuixar, el vestit que portava la Marilyn Monroe quan li va cantar el Happy Birthday al president Kennedy, abans de que ella morís. Després també va ser, per exemple, vestuari per pel·lícules, El ocaso d'una estrella, que li va reportar una nominació a l'Oscar, també el de Funny Lady, vestuari per la Barbara Streisand, també una altra nominació a l'Oscar, i el Penis from Heaven, aquí sortia la Bernadette Peters, una altra nominació a l'Oscar. També en la versió fílmica del musical Gypsy, que va fer Betty Milder, i també, per exemple, una versió fílmica d'un musical de la Carol Burnett, One Upon a Mattress. I també des de 1982 havia estat dibuixant molt vestuari per la Nina Barbie, al servei de la casa de joguines Mattel, que és la que té els drets i la construcció de la Barbie. També dins el món de la direcció cinematogràfica hem de lamentar la mort del cineasta francès Jean-Paul Rapeneau, als 94 anys, que havia sigut guionista de moltes pel·lícules, per exemple, doncs, Sassi dans le métro, o Vida privada de Louis Malle i altres, però després, per exemple, doncs, va tenir un gran èxit comercial com a director en 1990 amb aquella meravellosa Cyrano de Bergerac que va fer el Gerard Depardieu, una pel·lícula per la qual va estar nominada a l'Oscar, i també doncs, va guanyar el César, el millor director, també va fer El Húsar en el Tejado. Després, la seva primera pel·lícula de l'any 66 es deia La vida de Chateau, que aquí es va titular Esposa ingenua, i també doncs, Mi hombre es un salvaje, amb Catherine Deneuve, Yves Montand i altres. I també va morir el cineasta que havia nascut a Alger, el Tony Gatliff, que tenia 77 anys i era considerat el director del cinema a romaní. De fet, la seva pel·lícula més famosa és la pel·lícula Exils, que estava dedicada precisament a la comunitat gitana i amb la qual va guanyar el premi especial, el premi del millor director del Festival de Cannes el 2004. Després, per exemple, també va fer una pel·lícula que es deia Corcoro, el 2009, en la qual abordava el genocidi del poble romaní durant la Segona Guerra Mundial. I Andalusia, el 2000, va rodar la pel·lícula Bengo, on sortia Antonio Canales, que feia també de patriarca gità, perquè el poble gitano doncs, sempre va ser el que més li va interessar a aquest home, doncs, que ara és pràcticament potser l'únic cineasta que s'ha volcat més amb aquesta comunitat. També va morir l'actriu Louise Lasser, que tenia 87 anys, i que va ser la primera musa i també esposa de Woody Allen. Va estar casat entre 1966 i 1970. De fet, es van conèixer a la sèrie de televisió de Lockmakers del 1962, al qual ell era guionista, i en pel·lícules, va sortir en pel·lícules de Woody Allen com una que es deia What Up Tiger de l'any 66, que està molt poc reconeguda com a títol de Woody Allen, però que no deixa de ser-ho. També a Toma dinero y corre, a Bananas, a Todo lo que quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar, i després els Recuerdos de 1980, tot que aquí ja estaven separats. Va fer moltíssima televisió, aquesta dona. Per exemple, era molt famosa per una sèrie que es deia Mary Harman, Mary Harman, de 325 episodis, a la qual va estar nominada al Premi Emmy, i després també
ja fora de Woody Allen. Altres pel·lícules que van comptar amb ella van ser, per exemple, el Sam Raimi en Ola de Crímenes o la de Risas, amb el Happiness de Todd Solondz o Requiem per un sueño

del Darev Aronofsky. També va treballar a Broadway el 1962 amb una obra que es deia I Can Get It For You, Wallace Hale, amb la qual va substituir la protagonista quan ella ho va deixar. Aquesta protagonista era la senyora Barbara Streisand, i també va sortir com a presentadora en la primera etapa del Saturday Night Live, un programa de la televisió americana que tot just ha complert 50 anys. Va morir també als 93 anys la Abby Lane, que havia sigut una esposa, va ser la tercera esposa de Xavier Cugat entre 1952 i 1963. Ell era 30 anys més gran que l'Abby Lane, i va ser una relació molt tempestuosa, perquè ella era una dona molt sexy, molt seductora, era molt bona ballarina i també cantava, però sembla ser que sempre va estar una mica com el Xavier Cugat, que la menys valorava, com si fos, si no fos per ell, que ella no seria ningú. O sigui, ella va explicar posteriorment, doncs, que sempre va sentir allò que es diu ninguneada, no?, per artísticament per el músic figuerenc. En qualsevol cas, van actuar junts mentre es van casar per Espanya, també van estar a Barcelona, a Madrid, en molts nightclubs, i després, doncs, també va sortir també en televisió, en cinema, amb més de 40 treballs, pel·lícules com El Valle de la Ira, L'Americano, Cuando se pone el sol, Susana y yo, Los límites de la realidad, en fi. Però bueno, sobretot ella era coneguda per la seva trajectòria, doncs, com a ballarina i cantant. I també últimament, l'última mort que s'ha produït és la del productor britànic Jeremy Thomas, que tenia 77 anys, que tenia una carrera molt important, ja que, per exemple, bueno, el seu gran èxit internacional va ser el de L'últim emperador, productor de la pel·lícula de Bertolucci, que va guanyar 9 premis Oscars, entre ells un com a productor per la millor pel·lícula, una pel·lícula que, per cert, TV3 va emetre el passat dissabte, tot just el dia que es va conèixer la mort del Jeremy Thomas, però els de TV3, quan s'hi veiessin ploure, no van tenir cap mena de referència de dir d'això. Bueno, i una de les seves últimes pel·lícules, que és una pel·lícula d'homenatge a Werner Herzog, que es diu Booking Faster, es podrà veure al Festival de Sant Sebastià, que comença, doncs, aquí 4 dies. Després, pel·lícules que ell ha produït, doncs, per exemple, amb el mateix Bertolucci, El cielo protector, Pequeño Buda, Belleza robada i Soñadores. Amb el David Cronenberg li va produir El almuerzo desnudo i Crash. El Borken Slondor va produir El ogro. El Jerzy Skolimowski li va produir el Grito, al Nicolas Roeg, Contratiempo, Euroca i Insignificance, al Nagisa Oshima, d'Amèric, Feliz Navidad, Mr. Lawrence i Godhato, al Jim Jarmusch, Solo los amantes sobreviven, al Wim Wenders, pel·lícules com Shooting Palermo, Pina o Anselm, i després ell va dirigir també Los animales, Todos los animales pequeños, en fin, un senyor, doncs, que realment tenia també premis, nominacions al BAFTA i així, però vaja, un senyor productor, doncs, com veieu, de carrera molt notable. Anem a tancar aquest apartat de les figures que han desaparegut escoltant dos temes musicals. Per una banda, recordarem la figura de Francesc Garrido amb el tema musical de Balandrau, música d'Arnau Bataller, i també El cielo protector, escoltarem la producció que va fer Jeremy Thomas, pel·lícula dirigida per Bernardo Bertolucci amb John Malkovich, que per cert s'han portat el Premi d'Interpretació a Venècia amb una interpretació que sembla ser que l'ha de portar també a les portes de l'Oscar, una pel·lícula que basava en una obra de Paul Bowles on també sortia la Debra Winger, i a la qual va posar música Ryuichi Sakamoto. Anem a escoltar aquests dos temes.

0: thing with kings.
1: Bé, doncs tenim bastantes obres de teatre que comentar, a veure si, per tant, doncs fem una mica de via i, en fi, comencem. Què he anat a veure? Doncs Ella i Màquina, una obra que s'acaba de estrenar a principis de setembre al Hellbreak Hotel i on estarà fins al dia 1 d'octubre o 11 d'octubre. 11 d'octubre, sembla. Bueno, en qualsevol cas, és una obra interpretada per dos actors, l'Àgata Roca i l'Enric Cambrai, escrita i dirigida per Sergi Belbel. Per cert, l'Àgata Roca ja fa unes 3 o 4 temporades va interpretar al Teatre Lliure una obra que es deia L'Imperatiu Categòric, en què ella feia una dona que estava una mica com atribulada per tot un sistema burocràtic i així, i ella es anava topant en diverses situacions i sempre trobava el mateix, diguéssim, interlocutor en altres aspectes que podien ser diferents personatges però que era el mateix actor. En aquell cas era el Xavi Sáez. Doncs una mica aquí vindria a tenir un esquema similar, encara que el plantejament és diferent, perquè aquí també tenim ella, que és una dona, en el qual doncs la veiem enfrontada a diverses, diguéssim, situacions en el que generalment se li poden plantejar doncs exigències, des d'un fill que li demana o un iPhone, la filla o la parella, o un jefe que li diu que ha de ser acceptar una rebaixa de sou, o un becari que se la mira així com vulguem dir, jo te substituiré d'aquí res, una amiga, en fi, cada una en diferents situacions, algunes de les quals després les veurem des d'un punt de vista o des d'un altre, i tots aquests personatges que amb ella doncs, se li presenten amb aquesta, fins i tot hi ha la intel·ligència artificial que també que està tan en boga ara, doncs aquest paquet és el personatge que interpreta l'Enric Cambrai. És una obra que a més dura com una horeta, només dura una hora, i les situacions van canviant. A vegades és només amb el final d'una frase, de cop i volta doncs un actor a lo millor es mou al voltant de l'únic element escenogràfic que hi ha a l'escenari, que és una cadira, i o canvia una mica la veu, o canvia l'actitud o el gesto, i ja s'ha canviat la situació. En aquest aspecte és una gran habilitat de l'Albert, que a més té com un cert aspecte visionari, perquè aquesta obra Belbel la va començar a escriure el 2013, la va completar durant la pandèmia, i quan finalment s'ha començat a veure, per exemple, doncs València, que és on es va veure primer, va guanyar el Premi Ciutat de València el 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians el 2023. Llavors, amb la premsa ens parlen de que presenta els deliris del capitalisme, les trampes de la ciutat burguesa, l'alienació del món actual i les contradiccions a les quals s'han doncs enfrontat les persones, i sobretot una persona bastant centrada com és el personatge de la dona que interpreta l'Àgata Roca, que cada vegada me sembla millor actriu. Tot això està servit doncs amb una certa ironia, no deixa d'haver-hi sentit de l'humor, sobretot a les entonacions i amb algunes rèpliques, sobretot per part de l'Àgata Roca, tot i que l'Enric Cambrai també està allà molt especialitzat en temes de monòlegs, perquè recordem que ella és la que va fer aquell Hamlet 2.0 i 2.1, que ha d'arribar fins a fer tots els actes de Hamlet. En qualsevol cas, Ella i Màquina és un espectacle que val la pena molt veure i que està, com us dic, a la sala Hellbreak Hotel. També hem vist, la vam veure aquest estiu, però ara per sort l'han tornat a fer a la sala Villarroel, Primera Llei de Newton, una obra que estarà allà fins al 4 d'octubre, que ha escrit l'actriu i directora Eu Manzanares i que ha dirigit Nelson Valente. És una obra que toca el tema de l'educació. Ja fa uns mesos vam poder parlar de l'obra Una bufetada a temps, i en aquest aspecte és una obra que va en paral·lel a aquesta, perquè presenta les dues conflictes amb l'àmbit educatiu. Allà teníem un avi d'un alumne que havia pegat una bufetada i era un tema que es discutia a l'escola, i aquí tenim un alumne que senzillament ha fet trampes copiant coses que és descobert i que la direcció doncs ha de discutir a veure com se planteja. I llavors el text planteja totes les opcions des de la visió, diguéssim, una mica càndida de candidesa progressista del professor que interpreta Daniel Baldur, fins a aquella manera pragmàtica que té de manera d'enfocar el tema la directora que interpreta l'Anna Saúl, fins a aquella professora més crítica amb aquest sistema que creu que considera que se toleren masses coses als alumnes, que està interpretat per la Rosa Gàmiz, i després tenim a la mare d'aquest alumne, l'Itan, que interpreta Mac Vilarrasa, que és la Sara Diego, que ahir, per cert, la vèiem, doncs, era una de les tres malaltes de càncer a Dones de Ràdio, que TV3 ha programat saltant-se a la torera, que la pel·lícula, que l'obra encara li queda explotació a la Villa Rodel d'aquí uns mesos, i també aquí a Ripollet. En fi, què farem? En qualsevol cas, són, per tant, diferents situacions, diferents... Ah, i entremig també hi ha el personatge que interpreta la Luamat, que és una dona que parenta del professor Daniel Balduf, que representa, que ha de fer com una mena de reportatge, i a la qual se li dona una mica potser la, el personatge més antipàtic, que la noia resol molt bé, per cert, perquè ella és la que demostra més prejudicis, en el sentit de si estan en un barri conflictiu, doncs agafa aquella por d'aquests temors que s'estenen també avui en dia. Per tant, com us dic, el text en aquest aspecte és molt hàbil al donar veu a totes les postures que poden haver-hi dins d'un conflicte que s'acabarà resolent, ja veureu com, si l'aneu a veure. A mi me sembla una obra brillant, evidentment està feta en to de comèdia, però és d'aquella obra, quan ja li passava una bufetada de temps, doncs que amb això, amb comèdies, doncs, va col·locant la seva petita denúncia, la seva petita crítica sobre coses o escletxes del sistema, en aquest cas l'educatiu, però també seria una mica la social, que no acaba de funcionar i on cada actor, doncs, té el seu moment per lluir-se. Dins del que serien els conflictes familiars i coses així, també en tenim diverses. Per exemple, s'ha estrenat La Truita, perdona, aquesta també la vaig veure aquest estiu, però per sort l'han tornat a recuperar al Teatre Poliorama, on te l'estaran fent fins al 18 d'octubre. És una obra que francesa, escrita de Baptiste Amand, que ha dirigit el Ferran Utzet i que està encapçalada per Emma Vilarrasau i Jordi Buixaderes, per tant, dos noms de lo més sobresalent del teatre català, que aquí fan d'un matrimoni que un cop jubilat ell, doncs, s'han retirat en una casa, doncs, al camp, i on han de venir, doncs, els seus fills i les seves parelles per passar un cap de setmana. Però evidentment és una família, lo de La Truita és una que porta el personatge de la Sara Espígol, me sembla que és ella la que porta la truita perquè li cuinin, o sigui que és una truita d'un peix, no és una truita de quatre ous, i llavors al voltant d'aquest sopar, a mesura que arriben els personatges, sabem que el pare vol dir alguna cosa, com a espectadora tu pots intuir per on va la cosa, evidentment, fins que arriba aquesta revelació van sorgint diferents conflictes generacionals entre la gent de la família, perquè no tot és pura harmonia. De fet, l'obra reflexa molt bé, doncs, el que és la complexitat d'aquestes relacions, i el que tenim és que, sobretot, doncs, evidentment, el personatge per al qual pivota la cosa és el de l'Emma Vilarrasau, la mare, Jordi Buixaderes com a pare, aquí és una mica més secundari. I després tenim, doncs, a la Sara Espígol, a la Júlia Bonjon, a l'Arnau Puig, Miranda Gas, Marc Bosch i Tai Fati, que són fills i parelles, respectivament. És una obra molt ben portada, que sobretot perquè els actors funcionen molt bé, i on també, doncs, tothom té una mica de moment de lluïment, i on, malgrat que predomina el to de comèdia, per això, però l'amargor va introduint-se poquet a poquet, perquè en el fons l'obra, quan acaba, resulta que haurem vist, doncs, més aviat una tragicomèdia. Dins de l'àmbit familiar, però amb projecció més exterior, està també La Consulta Familiar, que s'està fent al Teatre El Maldà fins al 4 d'octubre. És una obra que ha escrit la Marga Arrom i que ha interpretat que ha dirigit l'Alba Collado, amb tres actrius, la Núria Cullàs, Laura Pau i la veterana Anabel Totosaus. Aquí tenim a una noia que és lesbiana, que no s'entén amb la seva mare i que va sempre a consulta amb una terapeuta. Quan està en aquesta consulta, ella se n'entera, per converses que té en telèfon a la terapeuta, que aquesta, doncs, tampoc s'entén gaire amb el marit, que el marit no la toca durant molts de mesos. El que no sap aquesta noia és que la terapeuta i la seva mare són íntimes amigues. Per tant, i aquesta dona, aquesta mare, després que té una casa en un poble, s'ha dedicat a fer un diari de forma anònima on t'explica una pila de coses, secrets, generalment del cove, que passen al poble. I aquest diari s'ha fet públic. Bueno, doncs llavors, a partir de tot això, com podeu comprendre, entre que tu no saps qui és aquesta, quan se sap, doncs hi ha una mica sempre d'enrenou. He de dir que a mi el text em va semblar una mica facilón, una mica de Tobo de Vilés, una mica que no... que vaja, tot funciona entorn al sexe i aquests desitjos a vegades insatisfets. L'obra funciona com una comèdia, les actrius funcionen molt bé, entre transició i transició d'escenes ens fan algunes petites cançons que sempre no deixen de ser, doncs, una mica per desdramatitzar més encara, per donar-li una certa gràcia, però a mi doncs em va semblar que tota l'obreta era com massa feble, amb un text que la veritat hem vist altres vegades i que a mi em cansa ja una micona, però bueno, funciona bé i en ritme i també és curteta. També hem anat al Teatre Condal, on fins al 27 de setembre estan fent 53 Domingos. És una obra, versió castellana, de la mateixa obra que va estrenar el 2020 al Teatre Romea, el Cesc Gai, que és el seu autor i director, en català. Allà es deia, evidentment, 53 diumenges, i aquí també eren tres germans que s'han de trobar a la casa d'un d'ells, on a més està casat. Allà eren el Pere Arquilué, la Cristina Plazas, el Lluís Villanueva i l'Àgata Roca, també. I aquí també havia un conflicte en el qual els tres germans doncs, tenen que prendre una decisió entorn al pare, que és una persona gran que viu sola i que consideren doncs, que potser s'ha de prendre una determinació, ingressar-lo o anar a viure amb algun d'ells. I per això se munta en una reunió que per motius de que un no es presenta o de que un l'anula o que un se troba malament, etc., es va anul·lant durant diverses setmanes. El títol de 53 Domingos correspon a una novel·la que ha escrit un dels germans. Bé, doncs els quatre protagonistes en castellà, en la versió castellana, són el Julián López, que interpreta el personatge que té més text i més agraït, que és el personatge que a l'obra catalana feia el Pere Arquilué, que és aquest actor que està, és un home que està en atur, que l'acaben de contractar per fer un anunci d'un gazpacho on te fa de tomàquet, i si recordeu la versió, la publicitat de l'obra en català era precisament el Pere Arquilué vestit de tomàquet. I llavors ell està casat amb l'actriu, amb el personatge que interpreta Candela Serrat, i els seus germans són, per una banda, l'actriu Pepa Charro i després també l'actor català Xavi Mira, que és, diguéssim, el ricachón que té millor posició social. I, evidentment, doncs, és una família en la qual doncs, entre els tres germans tampoc s'entenen, perquè cadascú té els seus problemes, no volen afrontar, de fet, el problema principal, que és com s'ocuparan com i qui s'ocuparà del pare o qui ho pagarà, i en definitiva doncs, a partir de les trobades primer doncs, la conversa que tenen el Julián López i la Candela Serrat a propòsit d'aquesta visita que han de fer germans i com la preparen, després un no ve però ve la germana, en fi, i coses d'aquestes, i l'obra doncs, va funcionant. No té tanta gràcia com tenia la versió catalana, com a mi no m'ho va semblar, però bueno, és una obra on està també una mica amarga, sobretot perquè quan acaba amb una bona clatellada cap a l'espectador, i que també ha tingut per ser la seva versió cinematogràfica que no he vist, que crec que està penjada a Movistar. Després també hem vist el que més m'ha agradat així amb aquesta principi de temporada i amb obres fetes en castellà, és El hijo de la cómica, que s'està fent al Teatre Romea, on te la faran fins al 4 d'octubre. El hijo de la cómica era Fernando Fernán Gómez, i aquest home, que va ser director, actor i director de cinema i de teatre, actor de cinema i de teatre, també de televisió, era també escriptor, i una de les coses que va escriure va ser el llibre de memòries que es deia El libro amarillo, de la qual José Sacristán, que és un home que havia treballat amb Fernando Fernán Gómez al cinema, per exemple, estava dins d'aquell repartiment coral d'aquella pel·lícula meravellosa que era El viaje a ninguna parte, doncs ha agafat l'etapa que agafa de 1921, que és l'any de naixement de Fernando Fernán Gómez, fins a 1943, o sigui que és infantesa, adolescència i primers anys de joventut d'aquest actor, d'aquesta figura, bueno, li diem actor, però és que era molt més que actor, que va néixer a Lima de pura casualitat, perquè ell era fill, diguéssim, de mare soltera, la seva mare era actriu de teatre, i quan va néixer, doncs ella estava de gira, va néixer a Lima, després del quan van inscriure a Buenos Aires, i després ja va venir cap a Espanya, cap a Madrid, i la seva mare, que no parava de treballar per fent gires per Sud-amèrica i per tota Espanya, doncs, evidentment, ell va estar visquent molt amb la seva àvia, que va ser una figura fonamental, que evidentment és molt protagonista d'aquesta obra, L'hijo de la cómica. José Sacristán fa doncs, de Fernando Fernán Gómez nen, de Fernando Fernán Gómez jove, de Fernando Fernán Gómez més gran, adolescent, però també fa de l'àvia, i de què tingui que fer per anar evocant amb una gran emoció tot aquest període de formació d'aquest home, que a més, doncs, evidentment, nascut el 1921, quan va arribar a la República doncs, era un nen, quan va arribar a la Guerra Civil era més adolescent, tot això ja li va anar creant, i ens van explicant doncs, una mica diverses coses que li van passar, diverses vivències, i a més amb material d'arxiu, que poden ser imatges de les primeres pel·lícules que va fer, fotografies d'arxiu, d'alguns retalls i coses, doncs va sortint una mica tota la biografia d'aquests primers anys d'aquesta figura tan senyera de la cultura espanyola. José Sacristán està allò que se diu que se sale, la veritat, perquè té 88 anys, a punt de fer ja 89, i clar, jo quan el vaig anar a veure, ja havia fet altres monòlegs, perquè havia estat ja abans al Romea fent una cosa del Miguel Delibes i així, però esclar, havien passat ja un temps, i esclar, jo tenia aquell record, per exemple, amb el Héctor Alterio, quan el vaig veure al Teatre Poliorama, que estava ja molt pobre, molt decaigut, que havia fins i tot una persona que el tenia que ajudar per moure's i així, i clar, amb actors tan grans, doncs penses com estaran. Doncs no, el senyor José Sacristán està estupendo, té una veu meravellosa que la sap projectar quan convé, aixecant la veu, i per cert, quan sona algun mòbil, com va ser en la funció que jo va estar, l'home s'atura en silenci fins que el mòbil pari, després recupera les últimes frases que ha dit, que Déu-m'hi-do, mira que avisen que se tanquin els mòbils, i malgrat tot cataclec, sempre sona algun. I després doncs també fa la veu de més nen, es mou amb l'escenari, on també hi ha unes maletes, algunes cadires, algun foco i així, es mou amb molta agilitat, vull dir, francament no sembla que sigui un senyor de 88 anys, m'alegro molt, tampoc sé si tindré moltes més oportunitats de veure'l en un escenari, perquè els anys són importants, però vaja, realment és una obra estupenda, perquè a més si s'admira el Fernando Fernán Gómez, jo l'admiro moltíssim, vaig tenir l'oportunitat de veure'l en directe a Barcelona amb el Festival Olímpic de les Arts el 92, també al Poliorama, on te feia una lectura d'anuncis de premsa meravellós, i després esclar, tens les seves pel·lícules, perquè a part de que va tenir que fer moltes comèdies per guanyar-se la vida, però després està aquest Viaje a Ninguna Parte, que va guanyar la pila de Goyas, té pel·lícules, algunes de les pel·lícules millors del cinema espanyol són també les més maleïdes, les va fer ell, com L'Estranyo Viaje o El Mundo Sigue, en fi, una figura absolutament única, molt completa, i la manera com l'evoca José Sacristán doncs és de total respecte, de total admiració, i hi ha molta, molta emoció. El Hijo de la Cómica, al Teatre Romea, per mi una cosa imperdible, fins al dia com 4 d'octubre. I també hem anat a veure finalment Poncia al teatre Goya, on te l'està fent la Lolita Flores. La Poncia és la criada de La casa de Bernarda Alba, l'última obra que va escriure Federico García Lorca abans que el matessin el 1936. I ella és una mica doncs, el testimoni de tot el que passa en aquella casa ferrotment aculturada per la Bernarda, que té les seves filles que no poden sortir, i l'Adela, recordem que és una dona que se suïcida perquè no, la seva mare no la deixa que s'entengui, encara que ella ja ha tingut relacions amb aquest, que no me'n recordo com es diu, el personatge del Romano aquest. En qualsevol cas, evidentment aquest suïcidi serà no acceptat per la mare, i així, i tindran que amagar doncs, el silenci, mantenir el dol i controlar ferotgement a totes les filles. I la Poncia, en aquest cas, ella com a testimoni de tota aquesta tragèdia, com a testimoni de com pateixen aquestes filles, de com la seva mare és una dictadora total, ens ho va explicant, en definitiva ens explica una mica com les dones en una societat patriarcal doncs, són tremendament víctimes d'aquesta societat, i la Poncia, que és una dona de classe baixa, encara ho és més, però a poc, a mesura que ella va ampliant el seu monòleg, ens va transmitint també tota una sèrie d'idees que no solament és per parlar de lo que passava en aquella casa, amb els seus secrets, sinó també ens narra una mica la seva pròpia història com a dona de classe baixa que està doncs, obligada a treballar aquí de criada, a ser testimoni però callar sobretot el que veu. És una adaptació que ha fet el Luis Luque, que també l'ha dirigit, i que la Lolita Flores doncs, fa amb una gran intensitat. L'escenari està tot està ple d'uns cortinatges que a vegades es mouen amb el vent, amb aire, o després també s'il·lumina de forma diferent, i que van caient, es van movent. De fet, quan ella comença està com una gàbia de cortinatges, que podia ser una mica la casa tota tancada de gis, i del qual a mesura que van caient és una mica també l'alliberament de la pròpia Poncia, quan va explicant una mica la seva pròpia història. Ella havia fet aquest personatge al Teatre Goya i ara doncs torna omplint el teatre i també a més amb una gran presència. És filla de la Lola Flores, la faraona, i per tant ja la vam veure fent de Colometa en castellà, fantàstica, també amb un monòleg que estava estupendo. Encara recordo aquella interpretació que va fer en cinema a Rencor, i aquest any l'hem vista com a patriarca d'un clan gitano a Mallorca Confidencial. O sigui, és una actriu que potser a nivell de cinema està molt, molt desaprofitada, però que ara val la pena doncs, que, de que la pugueu recuperar doncs, al Teatre Goya fins al 27 de setembre. Anem a fer una pausa musical abans de repassar la cartellera i anem a recordar un tema del musical Bernard d'Alba, que va fer un compositor nord-americà, el Manuel John Lachiusa, un home que actualment té 64 anys. Aquest musical es va estrenar a l'Old Broadway el 2006 i va arribar a Londres el 2010, que jo el vaig veure allà. És un musical, evidentment, de petit format. Aquest home, el Michael John Lachiusa, també és autor de musicals com Hello Again, com The Wheel Party, i, per exemple, molt abans que Bernard d'Alba, va fer també un musical sobre la crònica de la mort anunciada del García Márquez, que en anglès es diu Chronicle of a Death of Foretold. Bueno, també és autor de música clàssica i d'òpera, però no és massa conegut. Ha tingut diverses nominacions al Tony, però mai ha guanyat. Anem a escoltar el tema que obre aquest musical, Bernarda Alba, de Michael John Lachiusa.

0: died. And the house of Antonio became the house of Bernarda Alba.
1: Doncs bé, anem a repassar la cartellera, perquè al marge d'aquestes obres que us he comentat avui hi ha moltes més coses a la cartellera. Per exemple, recordem que aquest cap de setmana, dies 18, 19 i 20, a Cerdanyola, suposo que l'Ateneu, però la informació que tinc no ho posa, fan l'edició número 16 del Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil. Recordeu que aquí tenim l'obra de Terra Baixa per Amics del Teatre. El 20 de setembre a l'Auditori de Sant Cugat fan Permagel, una obra que aquí a Ripollet es veurà el 30 d'octubre. Lo dejo dicho perquè si algú doncs, no pot anar a Ripollet que sàpiga, però si no, aquí a Ripollet. A la Sala Fènix, aquesta setmana, el dia 20, acaba l'Estanquera del Raval, que és una adaptació de l'obra de Luis Alonso de Santos que l'Eloi de la Iglesia va portar al cinema, que es deia l'Estanquera de Vallecas. A la Sala Beckett, el dia del 16 al 20, tindrem una nit amb Andrés Villarrosa, de Mac Rossi, a partir d'una idea original d'Oriol Genís. I també del 18 al 20 fan Scoop, d'Enric Folk. El Teatre Lliure també comença ja aquesta setmana, perquè, per exemple, doncs, el dia 17 estrenen el Fabià Puigcerver l'òpera de Tres Rals, que es va veure al Teatre Grec, jo no la veuré, la veuré aquesta setmana i us la comentaré. Després també s'estrena també el dia 22, el dimarts que ve, tot fent la Bella Helena, en aquest cas a la Sala de Gràcia. I, a més, s'inauguren exposicions. Per exemple, s'inaugura un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert de Barcelona, amb motiu del 50 aniversari de la Fundació del Teatre Lliure. Això serà a partir del dia 21, una exposició on ha participat Frederic Amat, Montse Benó, Jul Castells, Matt Gaensel, Sílvia de Lacnó, en fi, al Palau, que estarà fins al mes de gener. I també, per cert, dins de la Setmana del Llibre en català, que serà fins al dia 20 de setembre, doncs hi haurà el divendres 18, Cor Calent, la gent del Lliure. Després, per exemple, el Teatre Nacional obre del dia 19 i també el dia 19 i 20 en repetir de la Sílvia Pérez Cruz un concert amb aquesta cantant. El Teatre Eòlia estan fent Que és un cadàver, de la Sara Sors, que acaba el dia 27 de setembre. A la Serra versus Glòria, entre el 16 i el 20, fan una obra que es diu Apocalipsi Fatxa, que crec que és un monòleg d'humor. El Teatre Texas, també, a l'Espai Texas, també han recuperat l'obra Desaparellats, que ja els vam comentar que l'estaven fent fins al 20 de setembre, que és aquella obra que fan l'Enric Ferrer i Esther López, en la qual hi ha com un canvi de temps i apareixen en diferents èpoques, i això provoca doncs, diferents enrenous entre ells. I entre el 18 i el 18 de setembre començaran a fer les nits d'Impro Barcelona amb l'obra que es diu Biopic, que la faran crec un cop a la setmana fins al gener. A la Sala Atrium estrenen aquesta setmana Butterby, que és la versió del text de Herman Melville. Al Teatre Tantarantana també ja s'estrena el dia 18 No Gender, i amb l'altra sala ja s'ha estrenat El Mor el 3. Després, per exemple, espera, que vaig passant de fulles, el Teatre Acadèmia també s'estrena aquesta setmana, el dia 16, o sigui demà, Tendrament. Després, el Teatre en Raval, també demà i fins al dia 27, la Clara Sánchez estarà fent Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf. A la Biblioteca de Catalunya, el dia 22, o sigui dimarts que ve, estrenen No miris. Al Sant Andreu Teatre hi ha diverses coses. Per una banda, els dies 19, en diferents hores, es farà el Circomotic, el parc de la circomotricitat, i també Triplet, i el dia 20 es farà Lumiero. A la Sala Flyhard, el dia 16, o sigui, també demà, reposen, passaran coses fantàstiques. Al Teatre Apolo, el dia 17, fan el musical Sonrisos i Làgrimes, que estaran fent fins al dia 27 de setembre. I després, a veure, al Teatre Victòria també el dia 17 i fins al dia 20 fan America Forever amb el Goyo Jiménez. A la Sala Teatre Gaudí acaba el dia 20 My Only Fans. Al Teatre de l'Eixample estan fent el Bonobos, Com sobrevivir a mi ex i Burundanga. No sé fins quan les faran. Al Teatre Golem, el dia 19, estrena La nit del peix kiwi. De fet, és una reposició, perquè aquest monòleg que va escriure Josep Julien per a Santi Ricard, que també l'interpreta, ja es va fer a la sala Flyhard. El Teatre Borràs estrena aquesta setmana també El temps del Quim Masferrer, que ja es va fer fa uns quants enrere, és aquella obra en la qual ell parla de què faria si tinguessis només 90 minuts de vida. I el 19 de setembre, al cinema Yelmo, com per exemple el Westfield de La Maquinista, fan la pel·lícula 20 anys del Met en cines. El Met és el Metropolitan de l'òpera de Nova York, i com porta molts anys fent filmacions de les òperes, doncs han fet una pel·lícula commemorativa al respecte. I per últim, em faig ressò de que el dilluns que ve, que és el Dia Internacional de la Pau, al Congrés dels Diputats s'ha programat un acte institucional de record i homenatge a Pau Casals amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest artista. De fet, es presentarà el programa oficial que es diu Casals 150, que està impulsat per la Fundació Pau Casals i per la pròpia Generalitat de Catalunya. Els actes tindran inici el 13 d'abril del 2027 i s'allargaran fins al octubre de 2027, i evidentment incluiran concerts, exposicions, produccions audiovisuals i altres activitats culturals. Jo m'aniré fent ressò de les aquelles que em vagin informant, però ara volem tenir un record per aquest català universal, escoltant com no el seu Cant dels ocells.

Bé, com no podrem comentar totes les pel·lícules, començarem per al bloc de pel·lícules espanyoles o catalanes. Totes elles encara estan en cartell, i algunes amb moltes sessions i molt d'èxit, i altres pues, amb una sessió potser o dos escadussera, però encara es poden trobar. Començarem per al més gran èxit d'aquest any, que és El ser querido, evidentment, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que està batint tots els rècords d'espectadors i de taquilla. Una pel·lícula molt esperada del director de, del Reino, d'Antidisturbios o d'Asbestas. Precisament Antidisturbios sortia l'actriu Victoria Luengo, que a partir de llavors doncs, van fer molta amistat, i que de seguida doncs, Sorogoyen va tenir clar que la volia per aquesta pel·lícula, enfrontant-la doncs, al monstre que és el Javier Bardem, monstre en totes les millors paraules de, del món. I realment estan molt bé. Quan es va estrenar, quan es va passar per aquesta pel·lícula a Cannes, es va comentar de que tenia molta similitud amb El valor sentimental, la pel·lícula de Noruega, però no és veritat. O sigui, sí que hi ha un plantejament equivalent, que és, aquí Javier Bardem és un director, com ho era ja l'Estela Descargar, que li planteja una relació, una pel·lícula a la seva filla, com fa ella aquí amb la que presenta la Victoria Luengo. Les relacions de pare i filla amb aquella pel·lícula i amb aquesta no són gaire bones. De fet, aquí eren pràcticament inexistents, perquè s'han passat 13 anys que no s'han vist, i ell de fet ha fet una nova família i té uns fills amb una altra dona, però aquest és el plantejament. Però després el tractament és totalment diferent. De fet, la pel·lícula noruega per mi té molta més emoció, que no està tan present en la pel·lícula de Sorogoyen, que té doncs, altres coses d'interès. De fet, la pel·lícula pivota al voltant de diverses escenes, sobretot la primera i una que hi ha entremig. La primera és una escena molt llarga, d'uns 20 minuts, que és quan se troben pare i filla després de tants anys sense veure's amb un dinar, i que és un primer contacte doncs, que ha de resultar una mica difícil, en el qual doncs, no és allò que digui, s'han de posar al dia, però que ell ha de parlar i així, i en el qual ja se demostra doncs, que les coses, hi ha algunes coses del seu passat en comú d'anys enrere que no recorden igual. Sembla ser que Sorogoyen va plantejar aquesta escena treballant primer amb Vicky Luengo i després amb el Bardem per separat. Cadascú li va donar una mica el background del seu personatge, els hi va dir una mica què és el que tenia que sortir en aquella escena. Van posar diverses càmeres en el restaurant on dinaven, algunes estan molt a la vora dels rostres dels actors, no veiem el seu entorn, sí que escoltem doncs, la cambrera quan li porta un got o alguna cosa, i ells van desenvolupar una mica de forma improvisada aquest diàleg en el qual seguien les directrius que els hi havia donat Sorogoyen, i sembla ser que això es va fer amb una sola toma. La veritat és que és molt, molt meritori aquesta escena. Després hi ha un altre, el personatge de Javier Bardem, que és un director que ha guanyat dos Oscars, que té molt d'èxit a nivell mundial, és un personatge tremendament tòxic i molt autoritari, com queda demostrat també amb la segona gran escena de la pel·lícula, que és un dinar que s'ha de fer amb rodança a la pel·lícula que estan fent, que es diu Desierto, i que se roda al Sàhara, quan aquest encara formava part de la República Espanyola en 1932. És una escena molt tensa, que aquesta va requerir ja més dies de rodatge, però que demostra doncs, una mica com a vegades durant els rodatges les coses doncs, no surten com... O sigui, no sempre són tot flors i violes, que poden haver molts moments de tensió, i això doncs, els actors, amb les seves entrevistes que han fet, també ho han recordat. I després, evidentment, doncs, hi ha moments amb altres membres del rodatge, el que sigui. És una pel·lícula, evidentment, doncs, sobre cine dins del cinema, ben portada, que potser té algunes coses que per mi no acaben de tenir massa sentit. Rodrigo Sorogoyen canvia de color al blanc i negre o de format, ara més panoràmic, ara més quadrat, de forma totalment aleatòria. Jo he vist la pel·lícula dues vegades, no he sabut deduir el criteri per al qual l'ha fet. Es pugui dir, pues mira, ho faig perquè me surt del gorro fer-ho, i jo no li trobo massa sentit, seria un dels defectes. I després també hi ha alguns personatges que queden una mica desdibuixats, com per exemple la productora que interpreta la Marina Foix, que és la protagonista femenina d'Asbestas, que està allà una mica. Després també està el Raúl Arévalo, que fa un secundari. En fi, bueno, lo important és aquesta relació d'aquestes dues persones que es van descobrir una mica i que potser no s'acaben d'entendre, i que també doncs, veu una mica com la memòria i els records que guarden són diferents. Una mica per això estimable, i que evidentment està destinada a guanyar doncs, una pila de premis Goya. És una de les candidates a l'Eterna que l'Acadèmia Espanyola està decidint ara què enviarà als Oscars. És aquesta, Los Domingos, o La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que va guanyar el premi de direcció al Festival de Cannes, que s'estrena la setmana que ve,
i que jo suposo, sense haver-la vist, que serà la que enviaran finalment, perquè és Federico García Lorca, és la Guerra Civil, en fi, ja veurem. Aviat, em sembla que s'ha de saber ja aquesta setmana, ja veurem. També un altre gran èxit, en aquest cas una producció catalana, és el Cronos, la pel·lícula que ha fet Fernando González Molina a propòsit dels atemptats de les Rambles del 17 d'agost de del 2017, realment una cosa super tremendament dolorosa per tots els catalans, que va causar víctimes amb aquell cotxe que va baixar per les Rambles, arramblant en tothom que va poder, i que la pel·lícula se centra tot just en les 124 hores que van passar en què els Mossos d'Esquadra, perquè és tot fet des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, de la seva actuació, doncs, evidentment, quan es va produir aquest fet, teníem el pròleg d'una explosió que es va produir a Cambrils el dia abans, que precisament eren aquests terroristes que estaven preparant un atemptat que se suposava que tenia que fer-se a la Sagrada Família, i que com que va passar això, doncs van improvisar i van jugar aquesta furgoneta i van tirar Rambles avall. Doncs bé, doncs una mica la pel·lícula Cronos. Cronos és el nom de l'operació tipus Gàbia per tancar Barcelona per evitar que els terroristes marxessin, cosa que, per cert, no va acabar de funcionar del tot al marge de que es va produir un gran caos. I la pel·lícula, doncs, està feta, doncs, o sigui, des d'aquest punt de vista, o sigui, són les actuacions dels Mossos, el que van fer, les seves accions per detenir els culpables, per que no sortissin del barri gòtic, per protegir les persones que estaven ferides o que se van tenir que resguardar, doncs, en locals comercials durant diverses hores i així, mentre se comunicaven. Després també el conflicte entre com se comunicava, si els Mossos i la Generalitat del govern espanyol, recordem que estaven enmig del procés, el procés català d'independència, i tot això va provocar moltes tensions també, que surten reflectides de forma una mica parcial, però també surten els policies que, per exemple, el cap principal que surt és l'Enric Auqué, però sembla ser que està basat en personatges reals, però sense, l'únic que té un nom real és el comissari Trapero, que està interpretat per Pablo Derqui. És una obra que inclou, a més, és una producció que s'ha fet part de les Rambles, però que algunes coses s'han tingut que recrear digitalment, perquè les Rambles porten pràcticament 2 anys aixecades amunt. S'ha rodat també per carrers del gòtic, amb una producció que no és cara, però que el pressupost que ha tingut, doncs, es nota a la pantalla. Evidentment, doncs, a part, Enric Auqué, la Mònica López, Diana Gómez, el Xavi Sáez, el David Bert, l'Israel Elejalde, en fi, a mi m'ha semblat una pel·lícula notable dins de que el que es tracta d'explicar és això, el punt de vista dels Mossos i les seves accions que van fer. No se tracta d'explicar el drama de moltes de les víctimes que surten, però de forma, perquè no es mostra mai l'atemptat, per sort. No sé si serien capaços de recordar-lo un altre cop.

reacció amb l'avi, que aquesta neta doncs, que queda impressionada per aquest fet luctuós i com això l'afecta. I també, paral·lelament, també hi ha una, diguéssim, una mica de la relació no tan cordial que manté amb la seva mare, un personatge interpretat per la Núria Prims, i que potser és un personatge que hagués necessitat una mica més de definició. També he anat a veure El Nido, una pel·lícula dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michel Jenner. Aquí també surt el Pablo Derqui i també la Luisa Gavassa. És una pel·lícula que passa tota ella en un escenari únic, és un bosc i una casa enmig del bosc aïllada on està una dona i el seu fill, ella és evident Michel Jenner, que quan entrem a la casa doncs veiem que hi ha uns rails de ferro a tot el terra per on es mou el personatge, per exemple, encadenat de la mare que interpreta la Luisa Gavassa. I amb algunes imatges aèries que ens mostren, doncs ja veiem que és una casa que està totalment aïllada i és una dona que, per altra banda, viu de forma autosuficient, tenen una cabra i així, vull dir que no poden, no tenen relació amb la civilització entesa com a tal. I quan apareix un personatge d'un excursionista que s'ha perdut, que és el personatge que interpreta Pablo Derqui, doncs es produeix com una mica diguéssim, de col·lapse d'aquesta normalitat una mica anòmala que estem presenciant, perquè és evident que tenir una senyora encadenada doncs així, amb una dona que no vol que faci res. S'ha relacionat aquesta pel·lícula, per exemple, amb el bosc de Xamalans. Recordeu que allà també era una comunitat tancada, en fi. I aquí, doncs, a mesura que van passant l'acció d'aquesta cosa que és molt claustrofòbica, doncs cada vegada es diran desvetllant els misteris d'aquest personatge. I, de fet, fins i tot, hi ha alguna cosa que canvia totalment la perspectiva amb algun personatge que li dona doncs, una entitat diferent i potser més amenaçadora. L'obra, tota aquesta casa s'ha construït en decorat, o sigui, així és com ha explicat l'Hugo Stuben, que la casa, l'estructura de fora està feta amb un bosc de vallorquina, però tot el que és l'interior és estudi, perquè a més és un treball meritori per poder moure la càmera doncs, amb aquests espais d'una casa, per altra banda, de camp bastant petita. I la Michel Jenner doncs, fa un treball bastant meritori amb una dona doncs, que té tot un secret a dintre i que actua també de forma, si voleu, autoritària i dominanta, però per unes raons molt, molt concretes. Una història que a mesura que es va desvetllant és bastant terrible. També hem vist Eixam, o L'Enjambre, que té els dos títols en català i en valencià. És una obra d'Òscar Benàcer que passa en una petita comunitat rural inventada en un poble que es diu Malpàs, en el qual doncs, viuen gent doncs, que han pogut tenir problemes de deutes, que han estat desdonats a casa seva, i s'ha format una espècie de secta en el qual doncs, és com allò de dir, tu entres i després ja no pots sortir. Aquí és on arriba el personatge de Pablo Molinero, que anirà descobrint doncs, la realitat que passa doncs, amb aquesta comunitat aparentment molt bonica i molt utòpica, però que també amaga secrets i que en el fons doncs, deixa de ser també una mica amenaçada per les pròpies interioritats de la gent que hi viu. I l'última pel·lícula així espanyola és una que és una pel·lícula dirigida per un gallego, el Gabriel Azorín, es diu La noche conquisté Tebas. És una pel·lícula molt estranya que passa en unes termes romanes que estan precisament les seves ruïnes a Galícia, on arriba primer, a la primera part de la pel·lícula, arriba un grup de nois que se suposa que parlen de combats de tebanos i així, però que són de videojocs, i que després, a mesura que el dia va passant i es va fent enfosquint, aquests nois parlen en gallec, canviaran els personatges i es començaran a parlar en llatí i seran un grup de soldats precisament de romans que van fer doncs, aquesta guerra a Tebas. I aquí doncs, la pel·lícula doncs, ja diguéssim potser adquireix una més intimitat. A mi la primera part no em va interessar tant, la segona ja estava una mica adormilada, us he de confessar, i és una pel·lícula una mica rara. Jo he sentit parlar moltíssim d'ella, de gent doncs, he sortit de forma hipnotitzada, de bellíssima. Té escenes molt maques, per exemple, hi ha una escena inicial que aèria que ens va mostrant els personatges, aquests nois que arriben a les ruïnes, a la mesura que aèriament es va desplegant tot el quadre de les ruïnes. Aquest és un plano impressionant que és fantàstic. I hi ha altres moments així, però en conjunt potser doncs, la pel·lícula, que té un alè poètic en alguns moments, amb aquestes converses que es fan a la llum, la millor d'un foc que han fet allà, aquí a les termes, de les que surt una mica de vapor, doncs bueno, és una obra, una pel·lícula molt, molt, molt minoritària que s'està fent només als onzeig. Anem a fer una pausa musical i escoltarem dos temes, El ser querido i música d'Oliver Arson i Cronos, que ara mateix, no, em sembla que és Audrey i Ismael l'autora.

Una altra de les grans pel·lícules d'aquest estiu, evidentment, ha sigut L'Odissea, de Christopher Nolan, una pel·lícula doncs, que està batent rècords a tot el cine també on s'està fent. Evidentment, serà una de les que tindrà més nominacions als Oscars l'any que ve, i la pel·lícula doncs, es basa amb el cant de L'Odissea que va escriure Homer. Christopher Nolan no agafa tots els episodis, agafa els que més li interessen, però en totes les adaptacions que s'han fet de la història doncs, s'han agafat diferents coses. Aquí tenim doncs, els cíclops, tenim part de Troia quan l'arrasen, tenim com l'Homero, l'Ulisses intenta doncs, tornar a Ítaca, va trigar 20 anys els esforços de la seva dona, la Penélope, que és l'Anne Hathaway, l'Homero, l'Ulisses és el Matt Damon, enganyant a tots aquests pretenents, fent el teler, en fi, el Telèmaco que interpreta Tom Holland. L'obra és molt lluïda en quant a actors i intèrprets, estan molt bé. Jo l'he pogut veure amb l'IMAX a Barcelona, però amb els 70 mm al fenomen i amb un sessió en 35 mm. A tots els tres es va molt bé. Potser la més espectacular per mi ha sigut la de l'IMAX, però no l'ha rodada en 70 e IMAX. I si la voleu veure amb aquest format, la teniu que anar a veure a Montpellier, que és el cine que està més a la vora. Això sí, allà la fan en versió francesa, no la fan en versió original subtitulada, cosa que m'apareixer bastant sacrílega, jo crec. A Londres sí que la teniu en anglès. Ara, ja us dic jo que les entrades estan super exaurides. Jo per veure a l'IMAX a Barcelona vaig tenir que comprar l'entrada un mes abans, anar provant dia a dia fins que em va sortir una butaca més o menys acceptable. En qualsevol cas, és un gran espectacle, és una aventura èpica feta doncs, a imatge de les que feia David Lean amb les seves pel·lícules com el Lawrence d'Aràbia i així, i Christopher Nolan doncs, és un director que puede tener mucho ego lo que sigui, però que sap rodar amb molta consistència, treure molt profit dels seus actors i realment ha fet una gran pel·lícula. Potser tampoc hi ha una gran emoció en majoria de casos, però en qualsevol cas una pel·lícula molt, molt lluïda. Queden res, 4 minuts per acabar el programa i vull recordar diverses coses. Primer, per exemple, aquesta setmana el Verdi, el dijous, fan la Naranja Mecànica amb motiu del 55 aniversari de la seva, del seu rodatge, no de la seva estrena espanyola, que va ser fins que no es va morir Franco. I que tindrà presentació, crec, amb l'Eduardo de Vicente. També, si sou fans de Star Wars, podeu fins al dia 22, a la Casa Cupra Raval, hi ha una exposició que es diu Rebels Beyond the Galaxy, que diu que és una de les col·leccions privades més completes d'Europa i que dedicada a l'univers de Star Wars. I recull figures de mida real, elements de rodatge, bustos, diorames, naus, etc. I a la Filmoteca estan fent el Cisnèfils, que també comencen la seva activitat aquesta setmana, en Calle Màlaga, una pel·lícula que li ha servit per fer un gran paper de maduresa a la Carmen Maura, això serà el proper dijous també, i a la Filmoteca doncs, continuen els cicles que ja van fer aquest estiu, dedicats a la Jane Fonda, al Frisland Sonor, a les comèdies Tu i jo, comèdies romàntiques, i també amb un cineasta que es diu Warren Sonberg, que inclou pel·lícules fetes per ell i altra que ell ha escollit i que li agraden. I així és entre els propers dies. També hi ha la repesca en pel·lícules importants. Per exemple, es podran veure pel·lícules com El trencacors, com Moonfleet o Los contrabandistes de Moonfleet, la sisena part del món, Escrito sobre el viento, la tumba índia, El estanque dorado, Weapons, la meva única família, del Mai Li, Stanley and Iris, o sigui, moltes, Mentre la ciutat duerme, moltes coses bones a la Filmoteca. Anem a escoltar un fragment de la banda sonora de L'Odissea, de Christopher Nolan, la música de Ludwig Göransson, i la setmana que ve doncs, tornarem per parlar doncs, de més pel·lícules que tenim i més obres de teatre que també haurem vist, espero. Llavors, doncs, fins la setmana que ve, que passeu molt bona setmana a tots, adeu, i això, fins la setmana que ve.

0: Ripollet Ràdio.
1: Obre els ulls, els sentits, i veuràs

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: Són les 8.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: Ripollet Ràdio amb el blues.
3: Ripollet amb el blues. Amb el blues.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

Ripollet.